0: Mladí, Joventut, és el títol de la suite per a sis instruments de vent de Leos Janáček que tot just sentíem, interpretada per Sebastian Bell a la flauta, Janet Craxton a l'oboè, Anthony Pye al clarinet, Michael Harris al clarinet baix, Martin Gatt al fagot i Philip Istep a la trompa.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit us proposem una de les obres de Claude Lijon, que es creu que va viure entre el 1530 i el 1600. Us proposem el seu Te Deum, a sis veus, amb text d'Agripa d'Aubigné, titulat Dieu nous te louons. Els intèrprets seran Claire Lefiletre, soprano, Damien Guillon, contratenor, Jean-François Lombard, tenor, i el baix Bernard Arrieta, amb Le Poche, Les Chantres i Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles, sota direcció d'Olivier Schnebelli.

Acabem de sentir el Te Deum Dieu, nous te louons, del compositor Claude Lejeune. Els intèrprets eren la soprano Claire Lefiletre, el contratenor Damien Guillon, el tenor Jean-François Lombard i el baix Bernard Arrieta amb Les Poches et les Chantres et les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles sota la direcció d'Olivier Schnebeli.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, tot seguit, us oferim la Simfonia número 5 en re menor, opus 47 de Dmitri Shostakovich, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Kurt Sanderling.

0: En la interpretació de Kurt Sanderling i l'Orquestra Simfònica de Berlín hem sentit la Simfonia número 5 en re menor opus 47 de Dmitri Shostakovich.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb la cantata festiva Opus 30, titulada Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten. Els intèrprets seran la soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble sota direcció de Graham Ross.

La soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble, sota direcció de Graham Ross, han interpretat la cantata festiva Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten.

Tot seguit us proposem l'audició del poema coreogràfic La Vals, d'Amor i Rebel, en la versió per a dos pianos que interpreten Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.

0: Sentíem la versió per a dos pianos del poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, interpretat per Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir la sonata per violí i piano número 9, la sonata A Kreutzer, opus 47 de Ludwig van Beethoven. La sentirem interpretada per Josef Fuchs, violí, i el pianista Arthur Balsam.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano número 9, la sonata Kreutzer, opus 47 de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpretaven Josef Fuchs, violí, i el pianista Arthur Balsam.
1: Catalunya Música.

La música amb la qual continua avui la programació de la nostra sintonia és de Francisco Guerrero. És el motet Maria Magdalena que sentirem interpretat per la formació Stile Antico.

0: El conjunt Stile Antico interpretava el motet Maria Magdalena de Francisco Guerrero.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la companyia del pianista Pedro Piquero, que ens ofereix la sonata número 4, opus 1, de Manuel Blasco de Nebra.

La pròxima audició que podreu sentir aquí a Catalunya Música és la del ballet en dues parts La consagració de la primavera, una de les obres mestres d'Igor Stravinsky. Eliahu Inbal i l'Orquestra Filharmonia n'interpreten aquesta versió.

0: Hem sentit el ballet en dues parts, La consagració de la primavera, d'Igor Stravinsky, en la interpretació de l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Eliyahu Imbal.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka. Els intèrprets seran el contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio que dirigeix Dominique Kiefer.

Amb música de Wolfgang Amadeus Mozart continua la nostra programació avui, amb el seu concert per a violí i orquestra número 5 en La Major, concert Kegel 219, que Giuliano Carmignola, des del violí, interpreta amb l'acompanyament de l'orquestra Mozart, dirigida en aquesta ocasió per Claudio Abbado.

Música de Mozart era el seu concert per a violí i orquestra número 5 en la major Kegel 219, que interpretava el violinista Giuliano Carmignola, acompanyat per l'orquestra Mozart que dirigia Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us convidem a sentir les 7 fantasies opus 116 de Johannes Brahms en la versió del pianista Wilhelm Kempff.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir ara el concert per a òrgan re menor opus 7 número 4 de Georg Friedrich Händel. Bob van Asperen en dirigeix des de l'orgue aquesta versió al costat de l'orquestra de la Il·lustració en una gravació del 1996.

en la versió de l'organista Bob van Asperen i de l'Orchestra of the Age of Enlightenment, l'Orquestra de la Il·lustració, sentíem el concert per a orgue en re menor, opus 7, número 4, concert catalogat amb el número 309 de Georg Friedrich Händel.

0: És la marxa de les peces petites per a mans menudes de Manuel Blancafort. Ens acompanyava Miquel Villalba.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Disposats a compartir la banda sonora d'un nou matí des del nostre espai més matiner, el primer temps. I avui la pregunta que ens fem, com de costum, és si haguéssim de triar una obertura per començar que encaixés una mica amb l'arquetip que s'espera d'un programa despertador musical, en aquest cas de música clàssica, potser quina triaríem? I remenant i rumiant a veure quantes obertures airoses, amb ritme ràpid, trepidant, podríem fins i tot, imaginem, col·locar com a sop el nostre despertador. I una de les que ens ha vingut al cap, sense cap mena de dubte, de les primeres que sorgeix, entre altres, seria l'obertura que el compositor rus Mikhail Glinka va escriure per la seva òpera Ruslan i Ludmila.

0: Aquesta seria una boníssima candidata a ser música pel nostre despertador, no trobeu? L'obertura de l'òpera Ruslan i Ludmila de Mikhail Glinka, que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigits per Vasily Sinaisky. Una obra magnífica per començar el nou dia. Després d'una obertura així, ja podem deixar que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I de cop se'ns ha acudit, escolta, i ja que hem començat a la russa, per què no seguim així? I aprofitem per explicar-vos que Mikhail Glinka, de fet, no va escriure una òpera, en va escriure dues, i Ruslan i Ludmila és la segona. La primera és Una vida pel tsar, aquesta òpera de Glinka en els temps soviètics, per evitar la cita del tsar, se li va canviar el nom i se li va posar el nom del protagonista, Ivan Susanin. Però bé, nosaltres recuperarem el nom històric, aquesta Vida pel tsar, de la qual tot seguit sentirem l'ària de Sobinin.

Sentíem aquest fragment de la primera de les òperes de Mikhail Glinka. Hem sentit a Gregory Kunde amb l'orquestra del Bolshoi, dirigits per Alexander Lazarev, interpretant aquesta ària de Sobinin, de l'òpera Una vida pel zar. La primera, com dèiem, de les òperes de Glinka. Quan es va estrenar, per cert, el 1836, es va estrenar a Sant Petersburg, que aleshores, sabeu que era la capital de la Rússia zarista, va tenir un èxit aclaparador. I a partir d'aquell moment, Una vida pel zar sempre ha estat considerada com la pedra angular de l'òpera nacional russa, ja que va començar a trencar els cànons que arribaven de l'òpera belcantista d'Occident per anar-se centrant en una temàtica cada vegada més vinculada amb la història de pròpia de russa, temàtiques, diguem, de perfil una mica més patriòtic. La història d'Una vida pel zar gira a l'entorn de la gesta heroica d'un camperol que es deia Ivan Susanin, que va sacrificar la seva pròpia vida enganyant les tropes invasores poloneses per tal de poder salvar la vida del jove zar Mikhail Romanov. Així doncs, el personatge de Sobinin, que és el que interpretava l'ària que acabem de sentir, diguem que és un personatge no principal, però sí que té àries com aquesta que acabem de sentir. Sobinin és el promès de la filla d'Ivan Susanin. I tal com us hem dit abans, a l'època soviètica, per evitar la cita del zar, aquesta òpera es va titular precisament Ivan Susanin. Bé, la primera és Una vida pel zar. La segona ja n'hem sentit l'obertura. Ruslan i Ludmila. Glinka hi va començar a treballar just l'any següent de l'exitosa estrena de La vida pel zar, és a dir, el 1837, la va completar el 42. S'inspira en un poema molt conegut, homònim d'Alexander Pushkin, el Goethe rus, és a dir, el primer gran poeta romàntic de Sant Petersburg. Diguem que la diferència entre Ruslan i Ludmila i Una vida pel zar, primer, és una, diguem-ne, òpera que demana una producció una mica més complicada, i després que també la temàtica potser no és tan heroica com la de La vida pel zar, i això potser li ha tret una mica de projecció. No és tan popular, malgrat que l'obertura és, vaja, de les pàgines més famoses de tot el repertori rus, com bé sabeu. De Ruslan i Ludmila us proposem l'escena final.

Certament brillant, trepidant aquesta escena final de l'òpera Ruslan i Ludmila. Per cert, els músics de l'orquestra ja poden anar a fer recuperació al massagista després d'un tour de force com el que ens acaba de proposar Valeri Gergiev en aquesta gravació en directe, on hem pogut sentir solistes, cor i orquestra del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg interpretant aquesta escena final, on hem pogut sentir com Mikhail Glinka citava el mateix tema que hem pogut sentir prèviament ja fa una estoneta a l'obertura. Avui, mira, al final ens ha donat per les òperes russes, i quan parlem d'òperes russes hi ha alguns títols d'aquells inexcusables. I un d'ells, sense cap mena de dubte, és Boris Godunov. És la gran òpera de Modest Mussorgsky. Hi ha un moment realment contundent d'aquesta òpera, que és l'escena de la coronació. Aquesta òpera està novament inspirada en l'obra homònima de Pushkin. En aquests moments ja veieu que aquest escriptor rus, abans l'hem apel·lat com el Goethe rus, va ser un home que va continuar inspirant els compositors durant tot el segle XIX i principis del segle XX. Tchaikovsky, per exemple, va ser un altre gran fan de la literatura de Pushkin. Així doncs, el que fa Pushkin és compilar literàriament els fets històrics d'un rei que va existir de debò, el tsar Boris, recollits per Nikolai Karamzin a la història de l'imperi rus, el seu llibre. L'òpera de Mussorgsky es va estrenar a Sant Petersburg el 17 de febrer de 1873. I, novament, som davant d'un altre dels títols claus d'aquest repertori líric. Sabeu que Boris Godunov va viure com Rimsky-Korsakov en feia una revisió. La personalitat de Mussorgsky era molt forta, la manera original d'escriure, i Rimsky-Korsakov va fer una revisió d'algunes de les pàgines més emblemàtiques del seu amic, bàsicament intentant adaptar-les a la convenció de l'època. Per tant, sovint quan s'interpreta Boris Godunov es diu la versió revisada de Rimsky-Korsakov o la versió original de Mussorgsky. Nosaltres ara sentirem l'esmentada escena de la coronació.

descomunal escena de la coronació de l'òpera Boris Godunov de Modest Mussorgsky. Abans us parlàvem de les versions, la original de Mussorgsky, la revisada per Rimsky-Korsakov i al final us hem proposat la versió posterior revisada per Dmitri Shostakovich, interpretada en aquest cas pel cor del Teatre Kirov, és a dir, l'actual Teatre Mariinsky, i l'orquestra del mateix teatre dirigits per Valeri Gergiev. Recordeu que quan es va canviar el nom de Leningrad a Sant Petersburg, també es va canviar el nom del teatre, que es deia Kirov, i va passar a recuperar el nom històric dels temps del tsar, amb el que, vaja, avui l'anomenem, que és Teatre Mariinsky. Seguim amb més òpera russa, i és que si ara haguéssim de dir, va, quin és el títol de l'òpera més universal, sempre s'ha de dir, probablement seria l'òpera Yevgeny Onyegin. Endevineu qui és l'autor literari que la va inspirar? Doncs sí, efectivament, una vegada més, Alexander Pushkin. L'obra original era escrita en vers i Tchaikovsky aprofita el text de Pushkin amb molt poques modificacions, amb alguna, i a partir d'aquí doncs proposa aquesta òpera que es va estrenar el 29 de març de 1879 en una interpretació feta a càrrec d'un grup d'estudiants al Conservatori de Moscou. És l'època en què Tchaikovsky era professor de música precisament en el Conservatori esmentat. Feia poc, per entendre'ns, que havia estrenat el ballet al Llac dels Cignes. Bé, l'estrena pública, això sí, es faria el 24 d'abril, dos anys més tard, el 1881, aquesta vegada en el Teatre Bolshoi. És una partitura exuberant, preciosa, amb moltes, diguem-ne, escenes que podíem considerar d'una certa inspiració occidental, però això sí, amb una música genuïnament eslava, genuïnament russa. Valsos, polques, poloneses, àries d'altíssim nivell i una història realment colpidora. Vet aquí la història de Yevgeny Onyegin. Quin desastre de vida el personatge que dona nom en aquesta òpera i que fa que fins i tot acabi enfrontant-se en duel amb el seu millor amic, Liensky. Liensky, que just abans del duel ja té la intuïció de que això acabarà malament per ell i canta la seva ària de Liensky, una mena d'adéu a la vida preciós.

Era l'ària Kudà Kudà, aquesta ària, aquesta mena d'adéu a la vida de Liensky, el personatge de l'òpera Yevgeny Onyegin. De fet, és el gran amic de Yevgeny Onyegin, que acaba morint en un duel de pistoles, en el més pur estil rus. Vet aquí aquesta versió deliciosa de Nelchikov al costat de la Capella Estatal de Dresden, la Staatskapelle, dirigits per James Levine. Zadko és una òpera en un acte i set quadres de Nikolai Rimsky.

Rimsky-Korsakov, però hem de retrocedir en el temps. Rimsky-Korsakov, en l'etapa juvenil, el 1867, va escriure una de les seves primeres obres que va ser no pas una òpera, sinó un poema simfònic, que el va titular precisament Zadko. Dos anys després, el 69 i el 1891, el va revisar. Està clar que el tema de Zadko li interessava. I ja en la dècada de 1880-90, Rimsky pensava escriure una òpera a partir d'aquest argument i la idea va ressorgir el 1894. I l'estiu del 95, el compositor es va trobar amb un gran coneixedor de la història russa que es deia Bielski, un home que coneixia molt bé les cròniques, les llegendes oblidades, etc, etc. I aquí va ser el detonant que va portar a Rimsky-Korsakov a completar la que va ser una de les seves últimes òperes. Una òpera, Zadko, que es va estrenar el 7 de gener de 1898 al Teatre Solodotnikov de Moscou. I d'aquesta òpera, Zadko, en sentim un tast.

Aquesta que hem sentit, aquesta ària Gorod Kameny de l'òpera Zadko de Rimski-Korsakov, se la coneix com la cançó del convidat venecià. En aquesta ocasió, l'intèrpret era Mariusz Kiwczyn al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Polonesa, dirigits per Lukasz Borowicz. Mariusz Kiwczyn era precisament el convidat venecià. Vet aquí l'òpera de Rimski-Korsakov, Zadko, una de les últimes òperes que va estrenar. Bé, i seguim. I ara arriba Alexander Baradin. Alexander Baradin, que és l'autor de l'òpera El príncep Igor. Una mica com en el cas de Mussorgsky, però a diferència de Mussorgsky, Baradin era un compositor que tenia una memòria prodigiosa, era un dels membres del grup dels cinc, molt amic de Rimski-Korsakov i de Mussorgsky. Baradin, diguem que el que li passava és que ho tenia tota la memòria, però li costava passar-ho al paper, i fins i tot Rimski-Korsakov el renyava. I això és una mica el que li va passar amb aquesta òpera, que quan va morir Baradin el 1887, aquesta òpera va quedar inacabada. I aleshores Rimski-Korsakov, amb l'ajuda del seu deixeble Glazunov, la van completar i es va estrenar de manera pòstuma en el Mariinsky de Sant Petersburg el novembre de 1890. Com que portem una estona sentint àries cantades, què us sembla si en aquesta ocasió del príncep Igor us proposem la seva escena de ballet, les populars i, per què no dir-ho, delicioses danses polopsianes?

El cor i l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigits per Andrew Davis, ens interpretaven les danses polupsianes, l'escena de ballet de l'òpera El príncep Igor, música d'Alexander Baradin, que van completar, després de la mort del compositor, Rimsky-Korsakov i el seu deixeble Glazunov. Vet aquí, doncs, un dels moments també més emblemàtics, avui diríem allò de

més icònics de les òperes russes, aquestes danses volupcianes. Arribem ja al segle XX i aquí doncs, tenim diverses opcions, però òbviament no ens hi pot faltar Prokófiev. Prokófiev, que té una sèrie d'òperes en el seu catàleg, tal vegada potser la més monumental de totes és Guerra i Pau, opus 91, formada per 13 escenes i inspirada en la cèlebre novel·la homònima de Lev Tolstoi. Aquesta òpera retrata el drama íntim dels personatges que la protagonitzen barrejat amb l'èpica de la resistència russa contra la invasió de Napoleó. Nosaltres sentirem una ària que canta la protagonista femenina, el personatge de Natasha Rostova, que és la noia que just en aquest acte primer canta l'enyorança de sentir-se estimada i tot plegat contemplant la bellesa de la natura i de la nit. Un dels moments d'aquesta òpera, Guerra i Pau, de Sergei Prokófiev.

Així sonava de preciosa aquesta escena que apareix a l'acte primer, al començament de l'acte primer de l'òpera Guerra i Pau de Sergei Prokofiev. Hem pogut sentir Anna Netrebko fent de Natasha, al costat de Katerina Semerchuk fent de Sonia i amb ells el baríton Dmitri Vorostovsky fent de príncep Andrei. L'orquestra era la del Metropolitan de Nova York, dirigits per Valeri Gergiev. L'òpera de Sergei Prokofiev, segurament la més monumental del seu catàleg. I va, i tanquem el cercle amb Shostakovich i l'òpera que el va fer famós a Moscou, Lady Macbeth del districte de Zemsk, en la seva versió original de 1934, que vaja, que va ser la que el va fer famós i li va portar problemes. Durant 2 anys es va interpretar més de 100 vegades i després va resultar que Stalin s'hi va presentar el 36, concretament el gener de 1936, va sortir del teatre al final de l'acte primer i l'endemà, o al cap de 2 dies, en el diari Pravda va aparèixer un article titulat Caos en lloc de música. I sembla que, vaja, que el Shostakovich va quedar bastant malament. Se l'acusava d'haver fet una música que no enaltia els imperatius del realisme soviètic i que era música formalista. Bé, un desastre pel pobre Shostakovich. L'escena, diguem, que va provocar el caos és l'escena final de l'acte primer, que és la que sentirem tot seguit.

0: Maria Ewing i Sergei Larin protagonitzaven aquesta escena final de l'acte primer de l'òpera Lady Macbeth del districte de Zemsk, de Dmitri Shostakovich, al costat de l'orquestra de l'òpera de la Bastilla, dirigits per Myung Bun Chung, l'escena del conflicte, aquesta escena de relació íntima que va escandalitzar Stalin, que va sortir corrents del teatre de Moscou i que l'endemà publicava en el diari Pravda de corrupció en lloc de música, tota una sentència que va perjudicar sensiblement el compositor. Així tanquem aquest recorregut per més d'un segle d'òpera russa que us hem proposat avui per començar el dia.
1: El primer temps.
0: I per completar el nostre primer temps, la música de Félix Mendelssohn, que el 8 de setembre de 1852 estrenava a Birmingham, naturalment de forma pòstuma, els fragments que havia deixat inacabats del que havia de ser el seu tercer oratori, Christus.

0: Aquest és el cor final abans del coral de l'oratori Christus Opus 97 de Félix Mendelssohn. S'estrenava a Birmingham el 8 de setembre de 1852. Havia estat el germà de Félix Mendelssohn, Paul Mendelssohn, qui va propiciar que s'interpretessin 5 anys després de la mort del compositor els fragments que Mendelssohn havia deixat acabats, perquè va quedar inacabat. Però ja veieu quina delícia d'oratori, Christus. Així doncs, arribem al final del nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornarem, com sempre, demà a 7:15, caps de setmana a 8:15, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: Catalunya Música.

Imaginem que cada dia, un cop fora de casa, doncs esmorzem al mateix lloc. Ja hi estan acostumats a veure'ns i a taula ens porten el mateix cafè i les mateixes torrades. Però què passaria si un dia volguéssim canviar i si en comptes de cafè volguéssim, no sé, doncs una infusió de menta? Hauríem de demanar-ho, perquè si no, doncs tornaríem a tenir sobre la taula el mateix cafè de cada dia. Així, el nostre entorn i fins i tot la nostra rutina poden canviar, però requereixen que nosaltres mateixos canviem i que actuem en conseqüència. Així doncs, i si avui ho fem diferent? I si avui deixem que la curiositat ens empenyi en alguna altra direcció? Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs les 8 i un minut i mig, pràcticament, per ser molt exactes, d'aquest dimarts 8 de setembre. Bon dia a tothom, benvinguts a tots els matins del món i moltes gràcies per fer-nos costat un dia més aquí a Catalunya Música, de part de tots els membres de l'equip. No ens deixem a ningú. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí amb mi l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Doncs què, comencem aquest programa de dimarts? Ens posem les piles?
2: Doncs sí, sempre ens les posem.
1: Quin remei.
2: Clar.

0: exacte.
1: Som-hi.
0: 3 hores tenim de moment per endavant, 3 hores que estaran plenes de música, ja ho sabeu, i en aquesta primera hora també sabeu que farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Melancholie, que interpreten el baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakhovitz, un àlbum dedicat a la música per a veu i piano de Johannes Brahms i d'un compositor menys conegut, Eusebius Mandichevsky.
1: A final de setmana ja no serà tan desconegut.
0: No, l'anirem coneguent. Cada dia una mica. I arribarem a les 9 amb el nostre nou col·laborador. Avui s'incorpora a Tots els matins del món Jorge Rodríguez Ariza, investigador i divulgador especialitzat en simbologia, que cada 15 dies ens convidarà a endinsar-nos en els símbols, els seus significats i les connexions culturals amb la música com a porta d'entrada.
1: Aquesta secció promet, eh? Ja,
0: sí, sí.
1: D'aquí una estoneta ja arribarem a veure.
0: Exacte,
1: per on,
0: no,
1: aquesta porta d'entrada quina és avui.
0: A la segona hora, després de més música, conversarem amb el violinista Jordi Prim, membre del quartet Vivancos, i tancarem el programa doncs, retrobant-nos amb la Sofia Martínez, que continuarà proposant-nos una escolta atenta amb la seva secció Tot Orelles.
1: Seccions que van tornant i seccions que s'incorporen.
0: Exacte.
1: Aquesta és la vida aquí al programa.
0: Avui molt primera bé. Novetat.
1: I tant. Doncs arriba el moment, ara sí, de centrar-nos en la peça de les 8, que és aquest primer contacte musical del programa. I avui doncs, m'agradaria que ens introduíssim amb una frase del compositor i guitarrista Leo Brouwer, que deia: "No trobo límits entre les anomenades música popular i música culta. En definitiva, la música, a través dels seus codis, doncs ens parla a tots i som les persones les que la creem." I trobo ben adient aquesta reflexió davant d'un disc com el que tenim a punt, De Sòpitu, de forma antiqua, dedicat a la recuperació del patrimoni musical del nord de la península. És d'aquí que n'extraiem aquest tall, Les folies gallegues i Romance de Ciego, amb els germans Zapico i Pablo García López. Un viatge a les arrels.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Fa uns dies comentàvem amb la nostra companya Maria José Anglès la popularitat al segle XVIII de Vicent Martín i Soler. I una mostra d'això són arranjaments com el que acabem de sentir, que van fer-se en aquells mateixos anys i que adaptaven les melodies d'òperes tan celebrades com Una cosa rara al so de l'oboè. El seu autor era Georg Druschetsky, compositor bohemi, i aquest fragment, In quelli anni in cui solea, formava part del projecte de l'oboista Gonzalo de Besa, que fa uns anys va dedicar-se justament a recuperar aquestes transcripcions per a oboè de l'obra de Martín i Soler. Continuem ara amb una altra peça que revisa materials anteriors, també en aquest cas de Frederic Mompou. A partir de la cançó Damunt de tu, només les flors, Xavier Turull va escriure aquesta elegia. La sentim amb Jana Gandelman i Laia Martín.

el virtuosisme del primer romanticisme s'ha fet present gràcies a Ferdinand Ries, deixeble i amic de Beethoven, que mereix un lloc per si mateix en tota aquesta història. Ell era l'autor d'aquest quintet amb piano, el seu opus 74, de que n'hem recuperat el tercer moviment, un rondó tranquil i intens al mateix temps, d'aquells que et fa mirar l'entorn amb uns altres ulls. La versió era la de l'ensemble concertant de Frankfurt. I ja que parlem de revisar noms i portar-los a la llum, doncs sentim ara una obra de la compositora neerlandesa Rosie Wertheim, que en la primera meitat del segle XX va escriure aquesta cançó, Let's Sigane dans la Lune. Veu, piano i violí. La interpreten Irene Maessen, Ursula Schoch i Marcel Worms, música de ressons ombrívols i fins i tot exòtics, on el violí és un personatge més de la història.

0: un punt d'oxigen. El compositor Zoltán Kodály va estar molt en contacte amb la música tradicional del seu país i va tenir l'habilitat d'entrellaçar-la amb els codis de la tradició clàssica. I aquest punt de trobada es percebia també en aquesta obra que acabem de sentir, l'Allegro Conspirto, el segon moviment de la sonata per violoncel i piano. Una gravació, a més, que acaba de veure la llum i que és l'avançament del pròxim disc del duet que formen Nicolas Alstedt i Olli Mustonen. Es dirà Heavenly Lights i inclourà, a més de música de Kodály, composicions del mateix violoncel·lista, Nicolas Alstedt. Hi estarem atentes.
1: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
0: Doncs les 8 i 36 minuts d'aquest matí de dimarts, Esther?
2: Sí.
0: Sí, de moment continuem sent dimarts. Perfecte, doncs temps per entrar novament en el disc de la setmana.

0: Música de Johannes Brahms, un dels seus lieder, una de les seves cançons titulat Auf dem Kirchhof, al cementiri. Des d'aquest disc, Melancolia, del segell Alfa, un segell que, Esther, sempre publica àlbums molt interessants com els que us estem presentant aquesta setmana.
1: Exacte, un disc de música per a veu i piano, la veu del baríton Konstantin Krimmel i el piano d'Amiel Bouchakiewicz, que interpreten lieder de Johannes Brahms, però també d'Eusebius Mandichevsky.

0: Ja vam dir ahir que al darrere d'aquest disc hi ha el fet d'haver crescut entre dues terres. Per Constantin Krimmel, quan passa això, quan una persona creix entre dues cultures, és una sort. Créixer en un entorn multilingüe no només fomenta la flexibilitat cognitiva, sinó que també millora la capacitat del cervell per establir connexions de maneres molt diverses. I també permet accedir i comprendre de manera més profunda altres cultures. Tenir arrels diferents sempre és un guany. Ell mateix explica que va tenir la sort de viure aquest estar entre dos mons, entre Alemanya i Romania, i de descobrir que aquestes dues realitats no s'exclouen, sinó que es poden complementar. I aquesta idea és essencial en aquest disc, perquè el compositor romanès Eusebius Mandichevski també va créixer entre llengües i cultures. Va créixer escoltant romanès, ucraïnès, alemany, polonès i yiddish. Més tard es va instal·lar a Viena, igual que Brahms, i va convertir aquesta diversitat d'orígens en una part fonamental de la seva identitat musical. Podem tenir procedències diferents, però parlar una mateixa llengua. En aquest cas, la de la música.
1: I ahir ja vam comentar que Brahms sempre va sentir una fascinació especial per la cançó popular, el primer lied que vam sentir i amb el qual s'obre el disc. Es va Ein Markgraf überm Rhein. És una mostra perquè pertany a la seva col·lecció de cançons populars alemanyes. Hem de dir que alguns de vosaltres ens heu comentat que us va agradar molt aquesta cançó, per tant. I Mandichevski doncs, també va mirar cap a les seves pròpies arrels.
0: Doncs sí, Maria. Ell va néixer en un entorn profundament multicultural i multilingüe, i sempre va conservar el vincle amb la música i la poesia de la seva Bukovina. Mandichevski va musicar poemes de diversos autors, com ara Vasile Alexandri, un dels grans poetes romanesos del segle XIX, autor de la major part de les 18 cançons romaneses Opus 7, un poeta que va escriure d'una manera molt visual i vinculada a la natura, una natura que Krimmel també coneix en part i de la qual en treu profit com a font a l'hora d'interpretar els lieder que, en el cas de les cançons romaneses Opus 7, són, ja ho vam dir ahir, primer enregistrament mundial.

i ell, que també és d'origen romanès, les interpreta en la seva llengua original. Unes cançons que es van publicar a Viena el 1885 en una edició bilingüe, en romanès i en alemany, amb la traducció que va fer Josef Widmann, un antic company d'escola de Mandichevsky. Però perquè tingueu més mostres d'aquest àlbum, Melancholie, sentirem dos lieder que Krimmel i Bouchakiewicz interpreten enllaçant-los sense pausa. El primer és Osi, un dia, de Mandichevsky, i després és Schauen die Blumen, Totes les flors es guarden, que és el tercer dels quatre lieder opus 96 de Johannes Brahms.

0: Doncs que bonic és aquest disc, Esther, realment, aquest disc que ens portes aquesta setmana, però ara n'hem sentit dues peces, aquesta última de Johannes Brahms. Encara en sentirem una altra, oi?
1: Doncs sí, perquè aquestes han durat poc més d'un minut cadascuna. Per tant, sentirem una altra de les cançons romaneses de Mandichevsky, la 17a, titulada Chinel, Chinel, que narra un joc de tres endevinalles que un pastor li fa a una noia jove que no les encerta i cada vegada que falla, ell li fa un petó per mostrar-li la resposta correcta. Primer als ulls, després a la boca i finalment al pit.

0: Doncs aquí tenim aquesta atmosfera de joc, també, amb aquesta obra de Mendichevski i aquesta cançó que interpretaven Konstantin Krimal i el pianista Miel Bushakevich dins d'aquest disc, Esther, que estem presentant durant tota la setmana, que ens acompanyarà fins divendres.
1: Doncs sí, un disc titulat Melancholie i que ha editat el Segell Alfa.
0: Mm-hmm. I ho diem expressament així, Melancholie, perquè el títol és en romanès.
1: Sí,
0: recordem
1: sí,
0: que ve tot d'aquesta idea de les dues terres i tot plegat que ens vas explicant.
1: Mm-hmm.
0: Demà hi tornarem, vora 8:45.
2: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
0: Doncs passen uns minutets de 8:45 del matí i ara arriba un moment que ens fa especial il·lusió, ja ho anunciàvem al principi del programa, que és que avui estrenem secció, Esther, aquí a Tots els matins del món.
1: Doncs sí.
0: I ho fem acompanyades d'en Jorge Rodríguez Ariza. Bon dia, Jorge.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bon
3: Encantadíssim
1: dia.
3: De trobar-me aquí amb vosaltres.
0: Que bé, benvingut a l'equip del programa i mica, doncs posem-se i parlem de Sinfonia Mundi. Què és aquesta secció que ens has preparat?
3: Doncs és una experiència, en realitat. És un laboratori on la música i la simbologia tradicional, les arts en general, facilitaran viatges. En el fons és un viatge. Estem com peregrinant a través d'elements, de símbols que no tenen una... Com ho diria? No hi ha una coherència lògica entre ells, però hi ha una convergència ontològica essencial, que és el que ens interessa més.
0: Mm-hmm. Per tant, que d'alguna manera els percebrem sense saber el... que no cal posar-hi molta ment amb això, no? Que hi connectarem des d'un altre lloc, potser.
3: Sí, posem massa ment molt sovint. Ara, aquesta estoneta és un moment de posar un altre tipus de pensament, un pensament poètic, mitològic, en essència, simbòlic.
1: Mm-hmm. Ens agrada. I quins seran aquests símbols als quals dedicaràs la secció d'avui?
3: Doncs són l'arpa, la lira i la creu.
1: I què tenen en comú?
3: Doncs en primer lloc que són instruments, són eines, d'alguna manera. Però en aquest cas, tots tres serveixen per filar una història, que és la història que avui abordarem. Més que una història, és un relat, és una narració més o menys mítica. Algun dia podríem matisar que és això de la mitologia, perquè també està revestida de prejudicis,
0: sí,
3: aquesta paraula. Sí,
0: ens ho guardem.
3: Sí. Guardem, però mentrestant direm això, que filen un relat que vincula aquest relat tres personatges que aparentment tampoc tenen tant vincle entre ells, que són Orfeu, David i Crist. Arpa, Orfeu, lira, David, la creu, Jesucrist. I aquests tres personatges, tot i que no ho sembla, estan profundament vinculats amb la música, però sobretot amb el misteri de la mort. I aquí està la clau de la secció d'avui. Mm-hmm. La idea de com la música i la mort estan profundament vinculades.
0: Mm-hmm. Doncs si et sembla, comencem tirant enrere i potser amb el primer d'aquests personatges, mm-hmm, que vindria a ser Orfeu.
3: Exactament. Orfeu és fill d'Apolo, déu de les arts i de la música. De fet, és fill d'Apolo i Calíope, que és la musa de la poesia èpica, de manera que aquest noiet havia de sortir extraordinari en termes de música i art. És un privilegiat, clar. És el músic per excel·lència de la mitologia grega. La seva música té el poder per dominar, per atemperar els homes, els animals, les pedres, els arbres. De fet, diuen que quan vas a Grècia i veus les oliveres inclinades,

0: no és pel vent, és per la música d'Orfeu, que elles intentaven seguir-la tot el que podien fins que el músic marxava d'aquell territori.
1: Que bonic.
0: Bonic també va ser l'encontre amb la ninfa Eurídice, que era la seva gran estimada, però, i aquí hi ha moltes versions, quan parlem de mitologia ja veurem que sempre hi ha una versió que diu una cosa, una altra que matisa cap aquí. Bueno, en una de les versions, ella és perseguida i per ser violada, precisament. Vull dir, és una cosa terrible que ella està intentant escapar, però una serp la mossega, no la veu, la mossega i ella mor. En algunes versions, just després de la boda amb el seu estimat Orfeu. Arriba aleshores la seva ànima a l'Hades i Orfeu diu no, ella encara no ha d'estar a l'Hades. L'aniré a buscar. Tots hem desitjat en algun moment anar a buscar algú a l'inframont. En els termes antics, el regne dels morts està sota terra, no? Plutó o Hades és el rei i el déu que domina allò. I aleshores Orfeu, amb la seva música, aconsegueix traspassar les fronteres de la mort. El Can Cerberos, per exemple, és dominat, és calmat per la seva música, i després hi ha un moment molt especial que connecta amb la primera peça musical que avui
2: que ja
0: tindrem...
2: Que ja tenim preparada.
0: Sí, ja la tenim ben preparada, que és el moment en el qual parla amb Caront, el barquer, que no és amable, precisament. Caront està sempre emprenyat. Caront és un personatge molt antipàtic. I sempre hi ha la creença de que aconsegueix persuadir-ho a la música perquè li deixi passar. No és del tot així, almenys en el que avui sentirem, el que fa aquest home esperit, mig déu, és adormir-se amb la música d'Orfeu, de manera que ell aconsegueix accedir als reis i déus de l'inframont per demanar l'ànima d'Eurídice. La història sabeu més o menys com acaba. Ell té una consigna, d'acord, pots agafar-la, portar-la de nou al món dels vius, amb una condició, no miris darrere teu. I per una raó o altra, hi ha moltes versions, ell acaba mirant i la perdrà per sempre. Sobre com és la història d'Orfeu després d'això en podem parlar altres dies, però la nostra història, en termes de mort i d'impossibilitat de recuperació, queda aquí. De manera que sí, la música aconsegueix entrar al regne de la mort, però Orfeu no pot vèncer aquesta mort.

0: Doncs clar, si parlàvem d'Orfeu, Monteverdi havia de participar en aquesta primera secció de Sinfonia Mundi, aquesta entrada i aquesta idea, no?, que ens comentaves, Jorge, de la música com a instrument amb què Orfeu intenta travessar aquesta frontera, no?, entre vius i morts.
1: Sí, i a més em semblava molt simpàtic aquest element, perquè s'assembla moltíssim a una de les idees centrals de Tots els matins del món, no? La novel·la de Pascal Quignard i la famosa pel·lícula, no?, de posterior. Clar, és una copa que oferim als difunts. La música serveix com una mena de frontissa entre una realitat i l'altra i podem compartir aquella copa. Insisteixo, aquí estem obrint melons a cada pas, sí, perquè la copa també és profundament simbòlica, el vi, la qüestió de la frontissa dels mons. Si voleu, parlarem qualsevol dia d'aquests.
2: Nosaltres això ho hauràs de notar, perquè si no
0: se'ns
2: oblidarà. Orfeu canta davant Caront, però el commou?
1: No, és un ranci. Caront no es commou. Passa

0: que se queda adormit.
1: Clar, el que
0: aleshores
1: comentaves.
0: Pot accedir. Vull dir, no és insensible a el que rep d'Orfeu, però no fins al punt de dir, està bé, d'acord, puja a la barca, que et passo a l'altre costat. No, no va funcionar exactament així en moltes de les versions, almenys la que porta Monteverdi.
1: I ara, doncs, passem d'aquest mite grec a la tradició bíblica, no? Següent capítol.
0: Sí, abordem ara la figura del rei David, aquell rei tan paradigmàtic de l'Antic Testament, poeta, músic, salmista, compositor d'obres de devoció, d'obres fonamentals del cànon bíblic, que havia estat un pastor, un humil pastor, però que, quan va vèncer a Goliat, s'acaba erigint com a rei. És un personatge fonamental de la cultura jueva, de la cristiana i també de la islàmica, i participa d'un arquetipus molt semblant a Orfeu, en tant que és un músic molt especial. Sovint ho oblidem, però dins de la cultura islàmica hi ha moltes qüestions que refermen moltes de les coses que assumim d'aquests personatges. Per exemple, la tradició islàmica ens recorda que el cant d'Orfeu, i dic el cant d'Orfeu, s'assembla molt al cant d'aquest rei, perquè la tradició islàmica, això de la música, en algunes variants de la jurisprudència, no està ben vista i la música ha de ser només vocal. Aleshores, amb el poder de la seva veu, cantava les lluances a Déu i les muntanyes, en lloc de fer eco, l'acompanyaven. I els ocells quedaven parats i feien el cor per acompanyar també aquesta música. Tenia un domini també sobre la natura, en tant que la natura també lloava el seu creador. Doncs bé, aquest rei té l'arpa com a instrument privilegiat, és un virtuós utilitzant-lo, des que és un jove pastor. Tot s'ha de dir que l'arpa no ha estat sempre l'instrument d'aquest rei. Hi ha hagut un tema de traduccions, de qüestions filològiques, que fan que sigui finalment una arpa. Yeah. En realitat era una lira, també.
2: Però bueno, anava a dir.
0: Però bueno,
2: que no.
0: Al final Sant Jeroni té una mica la responsabilitat, no?
1: D'haver-ho transformat finalment en l'arpa.
0: Sí, és el primer pas i després les traduccions a llengües romàniques acaben fent ja l'última fase, no? En qualsevol cas, la música que fa aquest gran rei acompanya i expressa la relació de l'home amb Déu. L'ésser humà es vincula amb Déu a través de la lluança musical. Però David és també un home pecador, com tot home, té desitjos, té anhels que no són sempre legítims, i aleshores un dia veu a Betsabé banyant-se i la troba tan formosa, tan magnífica, que la desitja. Però s'assabenta que està casada i que un dels seus generals més brillants és el marit de Betsabé. No és res, l'enviem al front de guerra, ens assegurem de que mori i jo podré estar aleshores amb Betsabé. D'aquesta unió naixerà un fill que Déu reclamarà per a si i morirà molt d'hora. Però hi ha un segon fill que neix d'aquesta unió, que és ni més ni menys que Salomó. El gran rei Salomó, el rei savi per excel·lència, és fill d'una unió que en teoria no podia ser. Però en canvi, allà el tenim. David, Salomó, és el llinatge de Jesucrist. Per tant, en aquest camí cap al Verb encarnat, hi ha tota una sèrie d'elements, com podeu veure, molt sorprenents com aquest episodi. Doncs bé, la peça musical que hem preparat ara té a veure amb un cant que composa el rei David per demanar perdó. Per què? Perquè aquest salm, que és el salm 50, no presenta un heroi que intenta rescatar algú altre, sinó que és ell mateix qui demana ser rescatat per Déu. Diu, he pecat davant del teu rostre, Senyor, sisplau, esborra les meves faltes, crea en mi, oh Déu, un cor pur. Per tant, aquest és el contingut essencial i descarnat de la lluança que sentirem ara en la famosa llengua aramea, en veu d'una extraordinària figura religiosa i musical que és el pare Serafim.

0: Déu-n'hi-do com hem passat d'Orfeu, Monteverdi, a tota aquesta textura tan diferent amb aquest cant del rei David, no?
1: És que és brutal, és tan profund. És una música, com veieu, a capella, a la manera tradicional. Aquesta es va fer més o menys popular en segons quins sectors perquè va ser interpretada davant del papa Francesc per aquest home i el cor, no?, que l'acompanya. I és extraordinària, perquè és un lament, però és molt diferent al d'Orfeu. Orfeu vol salvar algú, ell vol que Déu el salvi a ell. Mm-hmm.
2: I arribem a Crist, no?
1: Clar, parlant de salvació...
2: Clar, també hi ha un descens, el descens als inferns.
1: Clar, és un passatge que de vegades passa una mica desapercebut. Semblen que aquests 3 dies al sepulcre Crist no està fent res, està com esperant, però no, evidentment, ell fa un descens a l'Hades, així és com es diu a la literatura antiga,
2: sí.
1: Li diuen Hades, a la manera grega, i ja trenca les portes de la mort. A les icones bizantines es pot veure com aquestes portes fins i tot cauen en forma de creu, com dient que ha estat la creu aquella que ha trencat les portes de la mort. Clar, allò on Orfeu era una possibilitat, amb Crist es converteix en una victòria absoluta i real. Un pot baixar fins al món dels morts sense morir, l'altre, morint, baixa al món dels morts i destrueix les portes d'aquesta mort, la vens. I això és fantàstic, perquè allà podem veure el rei David, el rei Salomó i sobretot Adán i Eva, que estan en aquell inframón, i Crist tendeix la seva mà cap a ells i els porta de nou al paradís, les portes del qual ja estan obertes de nou per l'acció salvífica de la creu. De manera que, si us sembla, podem compartir ara una nova peça musical, que és una versió àrab d'un cant litúrgic cristià que canta aquest misteriós episodi d'una manera molt, molt ortodoxa, molt bizantina, però revestit de cultura àrab, no? Són els cristians melquites, que estan a Síria, al Líban, Jordània, Palestina, Israel. Aquesta frontissa de cultures també és molt rica i molt fèrtil, i la música és un bon exemple. Per tant, podem posar aquesta tercera peça i gaudir-la.

0: Déu-n'hi-do, has començat, Jorge, dient-nos que avui teníem un viatge per davant i està sent així realment. Ara, si de cas, per tancar una mica aquesta secció, posem en relació, no?, totes aquestes idees que ens has plantejat.
1: Sí, passem de Monteverdi a l'Aragó.

0: arameu i de l'arameu a l'àrab, d'aquesta peça, que és de la Setmana Santa àrab. L'Hades llameja, no? L'Hades està tremolant i és el mateix Hades qui parla, no? Bé, això ens porta a afilar una mica més prima aquesta història. Recapitulem d'alguna manera. Orfeu ens fa veure que la música pot entrar en el món dels morts. David demostra que la música es pot convertir en pregària per una mort, per un assassinat, precisament. I Crist, que és la paraula de Déu, la vibració primordial que va generar els universos, entra en la mort i fa tremolar l'Hades. El regne de la mort es veu obligat a reconèixer la seva derrota davant de Crist. El mateix infern canta, eh? El que hem sentit abans en àrab diu: avui l'Hades gemega. Hauria estat millor per a mi no haver rebut el nascut de Maria, de Màriam, perquè quan va venir aquí va destruir el meu poder, va trencar les portes de bronze i com a Déu va ressuscitar les ànimes que jo havia tingut cautives. Per tant, la música veiem aquí que ja no intenta vèncer la mort, sinó que anuncia que la mort ha estat vençuda per aquell que obre el camí de la resurrecció, la vida definitiva i perfecta. Crist, que és del llinatge del rei músic per excel·lència, diuen els pares de l'Església que és l'Orfeu definitiu. Així ho expressen també liturgistes i teòlegs del món medieval. El segle XII està ple d'al·lusions a Crist com el nou i definitiu Orfeu. I això és molt interessant, perquè des de Sant Agustí d'Hipona podem dir fins i tot que quan contemplem la creu del Gòlgota, la podem contemplar com l'arpa del nou Orfeu, on Crist, penjat allà, tensat a la creu, actua com les cordes de l'instrument de la salvació. D'un instrument aparentment destinat a produir només dolor, notem que sorgeix una música nova, la música de la resurrecció, que canten des d'aleshores tots els àngels del cel i tots els creients de la terra.
1: Quina història. Déu-n'hi-do,
2: eh?
1: Quina història.
3: Quin viatge.
2: Déu-n'hi-do, com comença aquesta secció. Jorge Rodríguez Ariza, moltíssimes gràcies per incorporar-te, per portar-nos totes aquestes idees, tots aquests fils. Altres dies suposo que estirarem també d'altres cordes diferents, ja que venim d'arpes,
0: tirarem
2: de mitologia, com comentaves, potser fins i tot de contes, ja ens hi aniràs portant.
0: I tenia un bon repertori preparat a la Faltriquera que ens portarà a viatjar per territoris nous, segur.
2: Molt perfecte, bé. Doncs t'esperem d'aquí 15 dies.
0: Encantadíssim.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
4: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
2: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
3: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
6: Doncs ara saltem al repertori orquestral i ho fem de la mà d'una obra i una gravació referencials, la de la primera sinfonia de Brahms amb la Filarmònica de Berlín i la batuta de Herbert von Karajan. Aquest és el segon moviment, Andante Sostenuto.

Florence Price, en què l'acompanyava al piano Maria Corley, una peça emotiva que sembla eixamplar-nos una mica el cor. I d'aquests moments vocals passem a una reinterpretació d'un clàssic intemporal, Promenade,

El so de les violes de gamba i el clavicèmbal ens ha fet abandonar l'abstracció del piano per fer un salt en el temps fins a la França del barroc, amb François Couperin i una de les seves suites. La versió és del conjunt La Belle et Mon, que acaba de publicar un disc al segell Challenge Classics, que justament recull les peces per viola d'aquesta gran figura del clave. I continuem amb música francesa, però des d'un altre moment, en concret des del 1923, l'any en què Charles Queclin va escriure la seva sonata número 2. Una exploració sorprenent i amable dels sons de l'instrument, del clarinet, amb l'acompanyament del piano com a anclatge. L'interpreten Dirk Altmann i Florian Henschel.

0: La placidesa d'aquest clown ens ha fet arribar a un món més cantallut, més rectilini, el del segon moviment de la suite per quintet de vents i piano de Ruth Crawford Seeger, música de cambra que interpretava l'ensemble Aventure i que avui ens obre la porta a la conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui conversem amb el violinista Jordi Prim, membre del quartet Vivanco.

0: Bon dia i benvingut, Jordi.
1: Bon dia, Esther. Moltes gràcies. Un plaer estar aquí.
0: I gràcies a tu per venir, evidentment. Estaves escoltant molt atentament aquesta peça, Inviolata, del pare Àngel Rodamilans i Canals, amb la qual es tanca el disc Moreneta en Sou de l'Escolania de Montserrat. Per tant, ens situem ja en els teus inicis musicals, tot i que quan vas entrar a l'Escolania ja portaves un temps fent música.
1: Sí. Feia 2 anys que feia música, havia començat fent teoria així de llenguatge musical i de més, i vaig començar tocant el clarinet durant 4 mesos, més o menys. La veritat que va ser fallida total, se'm donava molt malament. Sí, sí, ja era més gran que jo el clarinet i intentava bufar i allò no sonava per cap costat. I després vaig començar amb el violí i va ser com amor a primera vista, la veritat que no diria que mai he tornat a estudiar tant com a l'inici, que em passava tot el dia, si podia, tocant hores i hores, i els meus pares m'havien d'obligar a parar per anar a sopar, per anar...
0: T'havien de treure el violí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què vas trobar en el violí?
1: Doncs el meu professor era violinista, ell feia tots els instruments, però ell era violinista, i m'encantava com tocava, era superpassional i transmetia aquesta energia doncs, molt, molt de manera natural. I jo crec que se'm va encomanar molt.
0: Qui era aquest professor?
1: Es deia Gerard Bellmunt. Sí, va morir ara fa uns anyets, pobre, així amb un accident de trànsit, i era molt jove i va ser com molt,

0: molt fort i molt impactant també per mi, però era molt bona persona i molt bon violinista i professor.
1: És curiós perquè vas entrar a l'Escolania de Montserrat gairebé per casualitat. Te'n recordes molt bé, però també hi ha una altra persona que se'n recorda.
2: Recordo quan jo era director de l'Escolania que a les proves de veu va venir un noi de Lleida, de les Terres de Lleida, que es deia Eduard Delgado, i que li va fer por o vergonya cantar, no recordo exactament, però que llavors venia acompanyat d'un amic seu de Lleida, que es deia Jordi, i li vaig dir a l'Eduard, escolta, doncs bé, si no cantes tu, que canti el teu amic. I tots dos ho feien molt bé, però de seguida vaig veure que aquesta veu, també d'aquest nen que no es plantejava entrar, que era extraordinària, i a més, doncs, amb dosis de musicalitat, de lectura també, ja tocava molt bé el violí, i vaig pensar... cap aquí, et vull aquí. Vaig parlar amb els pares, que no s'ho esperaven, i la veritat, doncs, que va resultar, finalment, ser un element importantíssim pel cor, que llegia molt bé, amb una veu d'aquelles amples que ocupa també el so per 4 o 5 veus, oi? Amb una, això, una musicalitat, una lectura excel·lent. I com a anècdota, com que l'escolar aquest es deia Eduard Delgado i ell es deia Jordi Prim, fins i tot van arribar a cantar a duo, un Magnificat, com a solistes, i no se'n va acudir res més a l'hora d'assaig, amb tota la comunitat també de monjos que ens ajudava a cantar, amb les veus d'homes, de dir el duo flaco, Prim Delgado. I allà va quedar la cosa amb la rialla una mica de tothom, i va ser una anècdota d'aquest cèlebre duo, doncs que una de les veus era aquest supermúsic que és el Jordi Prim.
1: Te'n recordaves d'aquesta anècdota?
0: I tant, com oblidar-ho.
1: Havies cantat mai, però, abans d'entrar-hi?
0: A la classe de música de l'escola primària cantàvem alguna cançó tradicional i així, però no mai. No.
1: És a dir, t'ho va proposar en Bernat, vols cantar, i tu vas dir, sí, som-hi, no?
0: Cap endavant, i tant. Sí, sí.
3: Clar que aquí sentíem, per cert, que no ho havíem mencionat.
1: Sí, en Bernat Vivancos,
3: Bernat Vivancos,
1: clar, com que ens el coneixem tan bé. I era en Bernat Vivancos, precisament la persona que et va dir, vols cantar tu, ja que el teu amic no canta?
0: Així és, sí, sí.
1: I preguntava, te'n recordes que vas cantar?
0: Ostres, ara m'enganxes, eh? Això, alguna cançó tradicional, així... No me'n recordo, ja fa molts anys.
1: Vas haver de batallar-ho molt per convèncer els teus pares?
0: Bé, jo sóc fill únic i som de Lleida, com explicava ara el Bernat, d'un poble al costat, d'Albatàrrec. I, primerament, els meus avis sí que els agradava molt Montserrat i coneixien bé què era, però el meu pare, per exemple, no hi havia estat mai. La meva mare hi havia estat de petita. I no hi havia cap mena de lligam, llavors no els hi deia res en especial amb ells. Jo em van ensenyar l'Escolania després de just d'haver cantat i em va semblar com una casa de colònies fantàstica. Em vaig enamorar i un ambient sempre, al ser de poble, així de camp, també m'ha agradat molt la naturalesa i l'ambient que respira Montserrat, doncs és màgic. I sí, ho vaig fer tot per convèncer-los. Inclús vaig haver d'agafar el telèfon jo des de casa per trucar al pare abat actual per dir-li que volia ser escolar, perquè els meus pares em van dir nosaltres no pensem trucar, si vols entrar, truques tu i t'espaviles. I així va ser.
1: I ho vas fer tu tot decidit.
0: Sí, sí, sí.
1: El que és curiós també és que durant aquests 5 anys que vas estar a l'Escolania de Montserrat, el violí no va ser l'instrument que vas tocar més.
0: Doncs no, sí que el tocàvem mitja hora al dia, teòricament, però jo ja era una mica rebel aleshores i vaig descobrir el piano i me'n vaig enamorar del món de l'harmonia, d'un instrument així, bueno, doncs que pot fer més d'una veu, no? I sí, va ser màgic per mi descobrir el piano. Va ser molt guai.
1: I quan vas sortir de l'Escolania de Montserrat, quin món et vas trobar? És a dir, quina va ser la teva visió del món? Va canviar?
0: Uf! Que profund, això. Bueno, vaig anar a l'Oriol Martorell, el qual vol dir venir a viure a Barcelona. Jo, com et dic, soc d'un poble petit. I després vaig estar a Montserrat, que era una bombolla així espiritual i de natura. Llavors va ser un xoc molt fort a nivell d'arribar a la ciutat i d'arribar a un institut, doncs, diria, força diferent a nivell, sobretot, en tracte entre companys i tal, del que era l'Escolania, no? Jo, com et deia, sóc fill únic i allà a Montserrat doncs, va ser com de cop tenir 50 germans i realment va ser un gran aprenentatge de convivència i de més. I a l'Oriol Martorell doncs, hi ha coses que, a l'estar això en una bombolla, em van sorprendre molt, no?, de la gestió que hi havia entre el grup i de més. I clar, també vaig entrar sent un nen amb un

0: Doncs ara, Jordi, et sentim amb el Quartet Vivancos, que és la formació a la que pertanys. Ara, d'aquí uns minuts, suposo que ens parlaràs de l'estat en què us trobeu ara mateix, però abans d'això m'agradaria que ens parlessis dels orígens. D'on va sorgir aquesta formació?
1: Doncs va començar per primer cop, així com a nom de Quartet Vivancos, quan estava fent primer de batxillerat a l'Oriol Martorell, fèiem l'assignatura de cambra, i doncs després de l'Escolania ja... Durant l'Escolania vam tenir una gran relació, però després es va perpetuar quan vam acabar i sempre ha sigut com el meu mestre referent a nivell musical en general. I doncs li vaig preguntar i em va donar el permís així en el seu dia en aquest quartet de l'Oriol Martorell. I van ser com 2 anys, va ser molt guai tocar amb ells i tot. No vam estrenar cap obra seva, no vam tenir res a veure directament amb ell. I després, una mica abans de començar l'ESMUC, em vaig conèixer amb el Quim Tejedor, el que era fins fa poc el xelista del quartet, i vam començar a fer quartet amb 2 companys més. No ens deiem Quartet Vivancos, teníem un altre nom que, bueno, puc comentar perquè és graciós. Ens deiem Quartet Dalton perquè quan ens posàvem l'un al costat de l'altre anàvem així l'escala d'alçada i vam trobar aquest nom així graciós. I després, doncs, el Quim i jo vam entrar a l'ESMUC i vam voler seguir amb quartet i vam començar a tocar amb l'Estela Mejías de viola i amb la Clara Garriga de violí. I això, buscant noms, algun dia així fent un cafè, una cervesa al bar, estàvem divagant i ja se'ns n'estava anant de les mans això de la creativitat. I vam pensar, escolta, per què no posem aquest nom que ja jo ja ho havia fet amb un quartet? I ens semblava que podia ser també una gran oportunitat de col·laboració i algú també que admiràvem tots. I li vaig proposar al Bernat.
0: Clar,
1: i...
0: jo el que volia saber és aquesta segona trucada, perquè dius, te'n recordes que una vegada ja em vas donar el permís per ser quartet?
1: Clar, clar.
0: Ara vull fer una altra, però vull que es digui igual. Això com?
1: Sí,
0: va anar?
1: Va ser una mica més complicat aquest cop, ja, perquè ja estàvem estudiant superior i ja veia que potser podia anar
2: més
1: una
2: seriós,
1: mica més
2: no?
1: per... Sí, per sí. Pel camí de lo seriós. I res, sempre ell explica que ho va consultar amb la seva dona i tal, i que van arribar a la conclusió que, bueno, els seus fills toquen també violí, viola, i que si algun dia volien formar un quartet i dir-se Vivancos, llavors què, i tot.
2: És veritat.
1: I també, sí, no, i tant. I li feia també respecte, que sempre diu també que ell entén que els quartets posen noms de compositors morts o així,
0: clar.
1: I ell està viu i no té ganes de morir-se tampoc. Llavors, bueno... li va costar una mica, però al final va accedir encantat. Sí, sí.
2: I ara, en quin moment us trobeu? Perquè just acabes de dir Quim Tejedor, que fins fa poc era el violoncel·lista, però ja no n'és.
1: Sí, bueno, són coses que suposo que passen una mica a tots els grups de cambra, que ja ho diuen, que el més difícil d'un quartet és perdurar en el temps. I realment sí, perquè... Bé, doncs això, vam començar l'ESMUC, teníem tots un mateix context d'horaris, de ganes de fer coses, de... Bueno, compartíem espai i temps molt fàcilment, i amb els anys, doncs, cadascú agafa una mica el seu camí, i a vegades és difícil poder seguir tots al mateix vaixell. I són coses que són molt difícils de gestionar, que evidentment en un quartet ja ho diuen també, que és com un matrimoni però amb quatre potes. I és així, és realment molt bonic i molt màgic i és una experiència única, la qual recomano a tothom a tenir sempre que li agradi la música de casa.

0: cambra, perquè també és un perfil de música molt concret. I sí, realment és una sort poder dedicar-se.
1: Per tant, ara esteu en un moment de recerca, de buscar qui pot ocupar el lloc de violoncel·lista?
0: Sí, ja hem estat provant amb diversa gent i la veritat que hem tingut la gran sort que ens hem trobat tots amb els que hem provat, grans persones, grans músics i grans violoncel·listes també. I bé, doncs ja veurem com acaba, però...
1: També és una sort poder tenir, és a dir, l'oportunitat d'anar a classes magistrals de grans violinistes, de grans formacions de quartet. Suposo que allà es diuen moltes coses, però precisament això que deies tu, que és tan difícil, no? Poder fer que un quartet, una formació de quartet, sigui perdurable, com per exemple hem pogut tenir exemples com el Quartet Casals, que van durar molt de temps, molts anys.
0: Segueixen.
1: Sí, sí, van fer un canvi.
0: Sí, ara han canviat la viola. Sí, sí, sí.
1: Però durant molt de temps van estar ells quatre. Llavors, en aquestes classes també es parla, és a dir, no només es parla de la tècnica i del so, del violí, o dels instruments, sinó també de com fer que això pugui passar.
0: És estrany, però sí, gràcies a Déu sí que passa. És a dir, la majoria de classes sí que es va una mica al gra i cada professor doncs, té una mica el seu estil. Hi ha gent que va més per la via això de la tècnica, gent que va més per la via de metafísica de la música o de història, estructura, poden parlar de moltes coses. Però sí, per sort hi ha professors que t'ensenyen també a ser humà i a ser grup, que no és gens fàcil, i més quan comences tan jove com una assignatura d'universitat, i res, són coses que s'han d'anar aprenent, no? I una mica per les bones, a vegades també per les males. Però sí, recordo, per exemple, el Valentin Erben, el xelista del quartet Alban Berg, que vam fer algunes classes amb ell fa com 4 anys, i ens va començar a parlar a nivell metafísic i de significat de la paraula d'anar junts. Uh-huh. I ens deia que anar junts no és només tocar a l'hora i tot bé afinat i un bon so, sinó és una qüestió molt emocional i de sentiment de grup, que quasi... Sí, no sabria com expressar-ho. Seria com una cosa que has de sentir, no pots ni pensar ni has de confiar. Sobretot el que he après en aquests anys és que el més important en un grup de cambra és confiar molt els uns en els altres.

0: Ara, Jordi, sentim aquest clàssic del jazz, que és Misty, d'Errol Garner, perquè els teus referents, suposo que, com la majoria d'intèrprets, no?, dels nostres dies, no es limiten només a un gènere, no?, podríem dir.
1: Correcte, sí, sí. Quan em vau demanar, per exemple, això de posar música de referents, el primer que em va venir al cap, evidentment, va ser posar alguna gravació del Quartet Casals, que ara mencionàvem, que van ser els nostres professors a l'ESMUC. Però vaig trobar que, bueno, m'agraden molts grups de cambra i el Quartet Avent és un gran referent, també. Uh-huh. I m'agrada molt del que fan ells, sí, doncs que tenen aquesta transgressió d'estil que trobo que és molt important en la música clàssica avui en dia, perquè moltes vegades se'ns critica que ens estanquem una mica en una música molt concreta i també una praxis molt concreta, i ells són un gran exemple de que pots no ser així, també. I realment, bueno, sí, sóc un apassionat del jazz i m'agrada molt la improvisació i el jazz en general. I sí, és fantàstica aquesta gravació, la veritat.
2: I toques jazz?
1: He fet alguna cosa, així, per exemple, he col·laborat una mica amb el Carles Marigó, que segur que també el coneixeu.
2: Home, col·laborador del programa, sí, sí.
1: Doncs sí, sí, és un noi fantàstic i un pianista espectacular. I jo, salvant moltíssim les distàncies, també amb els

0: meus anys de piano i tal, doncs m'agrada molt així improvisar en l'intimitat i de més. I doncs això, em considero força creatiu, però em costa també a vegades deixar-me anar perquè per aquest estigma de... Potser el no haver estudiat mai...
1: Fa por, fa respecte la improvisació?
0: Sí, però no pel fet d'equivocar-se, perquè al final quan improvises doncs has d'estar molt lliure amb tot això, però més aviat pel respecte a qui ja ho ha fet i gent que n'ha estudiat moltíssim, i per això et dic, jo no ho he estudiat. Sí que he fet improvisació a l'ESMUC, però no em considero pas un erudit en improvisació, llavors em fa cosa dir-ho, però... Però sí.
1: Has fet improvisació, és a dir, es treballa al superior, la improvisació.
0: Sí, i realment ajuda moltíssim. O sigui, la majoria d'improvisació que he fet allà és improvisació contemporània i és com molt lliure. I ajuda molt a perdre una mica la por, això, a l'error, a sortir una mica del marc, també, no? I està molt guai.
1: Sí, sí. I quan diries que quan improvises, que és quan no hi ha partitura, el que surt de tu és realment qui ets? És quan ets més tu?
0: Doncs sí, justament també... Una mica passa tocant peces clàssiques, també, això, però justament, sí, jo penso que per mi, i suposo que per molta gent, és fins i tot terapèutic improvisar, no? Perquè això et deixes anar i... reacciones una mica al que vas sentint, tant emocionalment com auditivament, no? I sí, és un gran procés.
1: Sí. Ets un noi curiós i fins i tot encara tenim una altra vessant teva, de la qual en parlarem tot seguit.

0: deia que en parlaríem tot seguit i és perquè ets una persona inquieta. De fet, jo diria que ja va ser durant la teva etapa a l'Escolania de Montserrat que ja vas, quan ens comentaves que t'interessava molt el piano, l'harmonia, perquè podies fer escoltar diferents veus. Una de les teves vessants també, en la qual t'hi has posat, no sabem fins quan, però de moment ja t'hi has estrenat, és la de compositor.
1: Linkat.
0: A veure, que sí, la peça... Perdoneu, perquè la peça de quartet... La peça de quartet...

0: Doncs ho dèiem, estem descobrint aquesta altra faceta teva, Jordi, com a compositor, i hem pogut sentir, ara sí, completa aquesta peça. Parla'ns d'aquesta gravació.
1: Primerament, això de compositor em fa molt respecte dir-ho perquè...
0: Si escrius, és el que et toca, no?
1: Bueno, suposo, merci. Doncs és una obra que vaig escriure el desembre, i realment és la primera obra que he escrit. Sí que l'Escolania ho havia intentat, també, com et dic, bueno, com es deia, vaig conèixer allà el Bernat, i també és un gran compositor, a part de pianista i quan va ser director i demés. Llavors, doncs, ja és una cosa que se m'ha quedat molt impregnada des d'aleshores. I sempre havia tingut el coquet i, com us deia, aquest respecte a... Sempre sóc una persona bastant perfeccionista en moltes coses, llavors m'agrada fer les coses bé, i això de la creació així de música, sempre que ho havia intentat era... Podien sortir coses que m'agradaven, a més, però arribar com a fer un producte em feia molt respecte. I doncs res, em vaig animar això fa uns mesos i ha sortit això. Sí,
2: dius que ets molt perfecte, eh? Molt perfeccionista,
1: no,
2: vull dir.
1: Això,
2: perfeccionista.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, per donar per bona aquesta peça, per a quartet, d'acord? Vas demanar a algú, no sé si en Bernat Vivancos o algú altre, que se la mirés a veure què hi trobava i com ho veia o no?
1: Doncs...
2: O vas tirar pel dret?
1: Realment vaig tirar bastant pel dret. Em va sortir així també en un moment força intens emocionalment, de canvis i de més. I un d'aquests canvis també va ser perdre aquesta por i decidir ser jo mateix, que és una cosa molt important, crec, a la vida. I sí, a posteriori sí que he demanat alguna opinió i de més, i companys, però bueno, tota la rebuda ha estat molt bona i, a més, amb molt de carinyo, el qual considero molt important de part de la gent que estimem. I res, m'ha fet molta il·lusió poder-la tocar en algun concert, i això va ser ara fa res, 3 dies que la vam gravar, estava a Macedònia del Nord, amb un quartet amb 3 noies d'allà de Sèrbia, la Ena, la Oli i la Emma, i em van fer el gran favor de gravar un dia així amb mitja horeta allà en un estudi de gravació, i bueno, em sento la veritat que molt, molt afortunat també de que es pugui... dur a la realitat, no? Uh-huh. Així més tangible.
2: I ara què? Engrescat a compondre més?
1: Sí, sí, sí. El que vagi sortint, no forçar-me, no ho faré, perquè no crec que llavors sortin coses espontànies, naturals, però, bueno, ho vaig fent, això, a poc a poc. I
2: estàs escrivint alguna cosa ara, en aquests moments, o no?
1: Sí, un parell de coses, però veurem.
2: A veure, fins on arriben, no?
1: Sí. Sí,
2: hi ha una altra possible vessant teva, a banda d'aquesta de la compositiva, de com a compositors, que és la docència, que també t'interessa. I no només ets professor, sinó també director d'una escola de música.
1: Correcte.
2: Explica'ns això.
1: Doncs va ser una bogeria així que es va dur a terme fa un any i mig, una mica de casualitat. Dic que és veritat perquè em va trucar un dia l'antiga directora del centre com per saber si estava interessat en fer classes de violí i tal, perquè una tia àvia meva hi estudiava i li va passar el contacte. I res, doncs vam començar a parlar això de tema d'educació, de com es fan les coses, de l'important que és... Doncs, tenir un espai pedagògic on l'alumnat se senti segur i amb ganes d'aprendre i tingui un recolzament constant. I, bueno, ens vam entendre molt i al final, doncs ens vam animar a fer-ho així, a comprar la llicència, diguem, de l'escola i, doncs, a portar-ho, bueno, a dirigir-ho i també a ensenyar. I la veritat que és una responsabilitat.
2: T'agrada?
1: Sí, moltíssim. A nivell de... Ho he dit així, no del tot convençut, perquè ara m'han vingut moltes coses de la responsabilitat que suposa, i realment hi ha una feina darrere que és molta, i a vegades una mica tediosa, perquè el tema administratiu jo
2: sí.
1: Tampoc... Vaig treballar, de fet, 3 mesos en un banc, però va ser de lo pitjor que m'ha passat mai. I això, vull dir que és complicat, però a nivell de docència i de més és fantàstic. És a dir, tenir l'oportunitat de veure el creixement en la gent que tens davant, inclús ho diuen molt, però hi pot sonar tòpic, però és ben cert per mi que quan ensenyes i tens l'alumne davant que veus que evoluciona, és un mirall molt fort, no? I també n'aprens moltíssim tu d'això.
2: Uh-huh.
1: I ho considero una gran sort. I sí, estem a Clau de Do, que es diu l'escola, aquí a Barcelona,
2: I... que ja té uns quants anyets, per tant.
1: Sí, porta bastants anys, quasi 60 funcionant, i sí, la veritat que... Bueno, és una herència molt maca així de gent que ja havia intentat tenir aquest projecte durant molt de temps i els hi ha funcionat. I ara, doncs això, perpetuar-ho i...
2: Què creus que hi pots aportar?
1: Uf! Intento donar el millor de mi mateix. La veritat que, com us deia, crec molt en... Soc una persona que li agraden molt els valors humanístics i l'ètica, i a nivell de docència em sembla molt important, com us deia, generar un espai segur per a tothom que sigui allà, i ensenyem a gent principiant, nens, adults, que siguin principiants fins a gent que tingui més nivell, i volem que sigui un espai on tothom hi senti que hi té cabuda, i on la música doncs sigui un instrument d'això, de creixement i d'evolució humana.
0: Jordi, avui t'agraïm que hagis vingut aquí a Tots els Matins del Món.
1: Gràcies.
0: Jordi Prim, violinista, membre del quartet Vivancos, i un munt de camins més oberts per davant. Que vagi tot molt bé i gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
5: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Són les 10 i 7 minuts d'aquest matí de dimarts 8 de setembre i ara entrem al darrer tram de programa amb la música més viva, la que neix als nostres dies, i ho fem amb l'irlandès Donacha Dennehy, que acaba de presentar la versió discogràfica del seu concert per piano, que ha titulat Limina, una obra en què explora la connexió del so, el cos i la respiració, i de què ens quedarem amb el segon moviment, Chest, una invitació a escoltar des del pit, connectant amb les oscil·lacions, les pauses, l'ampliació i el buit, fins i tot, no?, que contenen els pulmons. L'interpreten la pianista Eliza McCarthy amb l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda i la direcció de Ryan McAdams.

El cos és un món en si mateix i el batec de la respiració inspirava l'irlandès Donaghy Dennehy en la composició d'aquesta obra, Liminal, un concert per piano de què n'hem sentit el segon moviment, Chest Beat. L'interpretaven la pianista Eliza McCarthy amb l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda i sota direcció de Ryan McAdams. I del present al passat, d'Isabella Leonarda, sentim Ad Arma o Spiritus, una porta d'entrada a l'exuberància del barroc, també des dels murs dels monestirs. Aquí és l'esperit qui es presenta combatiu plenament en el llenguatge musical d'aquells anys, en la versió que l'any passat presentava el conjunt Le Capsburgers.

Un dels moments màgics en la producció d'Edvard Grieg és la seva cançó de Solveig, de l'obra Peer Gynt. I com sol passar amb les peces inspirades, doncs són objecte de versions diverses, com aquesta que sentíem, la del quartet Opus 13, arranjadors i intèrprets, en aquest cas, que acaben de publicar-la com a avançament d'un disc que publicaran al segell Alfa, on s'hi sentiran obres de Grieg i Mendelssohn. I d'aquest moment de pausa lírica a un vessall de vitalitat, una de les sonates d'un Beethoven jove i ple d'energia, la número 7, Igor Levit n'interpreta l'últim moviment, un rondó brillant i intens.

Shall we gather at the river? Ens trobem al riu? Sona invitació a, justament això, trobar-nos, entendre'ns, desfer les diferències. Aquesta és la versió que acaba de publicar el conjunt Voices 8, juntament amb Ringmasters, de l'himne original de Robert Lowry, autor nord-americà que va escriure'l durant la Guerra Civil nord-americana, un moment en què aquesta sensació era més necessària que mai i que potser mai no deixa de ser-ho. I abans d'entrar a la darrera secció del programa d'avui, les danses tradicionals romaneses de Béla Bartók amb l'Orquestra de Cambra Orfeus.

0: Tres quarts d'onze del matí, la música de Bela Bartók, que avui que ens serveix per donar la benvinguda de nou a l'estudi del programa, la Sofia Martínez. Bon dia, Sofia.
1: Bon dia, com
2: bon
1: esteu?
2: Dia.
0: Molt bé, què t'ha semblat entrar amb aquestes danses romaneses avui?
1: Fantàstic, són unes danses que m'agraden moltíssim, tenen molt de ritme, vitalitat, és genial.
0: Doncs ens posem en marxa amb aquesta secció que recuperem, aquesta segona temporada del Tot Orelles. I bé, no sé si has continuat entrenant l'oïda musical durant les vacances, o t'has pres algun moment per deixar-la descansar?
1: Bueno, a ver, la oïda musical no descansa mai del tot, eh? Ja sabeu que la oïda és un dels sentits que més ens protegeix, dels sons, dels sorolls que poden posar-nos en una situació de perill. Però bueno, tot això, en el cas de la oïda musical, sí que podem rebaixar el nivell d'atenció. I jo he aconseguit aïllar-me de sons o músiques que no em venien de gust, centrant-me en el so del mar o del vent. A Portbou ho tinc fàcil, amb el so del vent, perquè bufa moltíssim. Sí. I el que he fet també és escoltar música que ja coneixia bé i que no em sorprenia, de manera que així he rebaixat el meu nivell d'atenció. El que passa és que ara tinc ganes de posar-la en forma, no només perquè la setmana vinent comença el curs a l'ESMUC i la necessito per a les meves classes, perquè si no els meus estudiants em passaran, sinó també per recuperar un nivell d'interès que em permeti aprofundir bé en les músiques noves que escolti.
2: Doncs coneixent-te, Sofia, imaginem que ens faràs alguna proposta per posar-la en forma, però serà tan difícil com tornar al gimnàs?
1: No, em coneixes bé, Esther. Vinc amb una proposta i no serà tan difícil com tornar al gimnàs. O sigui que, va, anem a fer-lo. És molt fàcil, ja ho veureu. Us faré una proposta molt senzilla però molt efectiva. Serveix per a tothom, professors que ens estiguin escoltant, gent que estigui escoltant-nos així amb el cotxe. Es tracta de començar a entrenar la nostra memòria auditiva creant un diari de sons de les nostres vacances. Està basat en un exercici d'un llibre de Murray Safer que es diu El nou paisatge sonor, tot i que jo ho he adaptat una mica per centrar-nos no en els sons i els sorolls, que és el que fa ell, sinó en peces i obres musicals que d'una manera o altra ens hagin acompanyat aquests dies. I començaré posant un exemple. La idea és treballar amb l'oïda musical interna i això ho aconseguirem a través d'una pregunta. Quina música no ho heu escoltat directament a través d'una gravació o en un concert, però en arribar a un lloc si us ha vingut ràpidament a l'oïda? Aquesta seria la pregunta. Jo us proposaré la meva, que vaig començar a tarallear internament amb un punt vaig arribar a aquell lloc, a veure si endevineu on he estat.

0: coneixent-te, com dèiem abans, jo crec, i sentint això que estem sentint, que has estat per Castella i Llego.
1: Mm-hmm. Sí? Sí, sí.
0: Tot i que això, ritme de jota no l'és, crec, eh? I de fet, jo he escoltat un ritme que recorda moltíssim el bolero de sí. Ravel, no? Sí, el bolero sí. de Maurice Ravel. Què és?
1: Bueno, molt bé, eh? Estàs en plena forma. De buida musical, absoluta. És fantàstic.
0: He tornat a les vacances al nivell màxim, al més alt.
1: Doncs em sembla fantàstic. M'hauré de currar molt, la secció. Mira, està molt ben captat aquest obstinat rítmic, que efectivament és gairebé igual que el de Ravel. Pam, pa, pa, pa, pam, pa, pa, pa, pam. I hem escoltat una cançó de ronda, que és una cançó tradicional interpretada pel grup Candeal. Les cançons de ronda en Castilla i Lleó tenen un ritme constant i repetitiu que permet anar desenvolupant les diferents cobles, no?, a l'hora de cantar. Mm-hmm. La música folklòrica ens permet fer un dels exercicis de memòria més potents en l'entrenament de la oïda musical, perquè apel·la a moltes emocions i sensacions que són totalment singulars, i també les seves característiques musicals, que són senzilles, ens ajuden a retenir molt bé les característiques. La oïda musical interna es dispari, no?, a canturrear, taralejar alguna cosa en arribar a un lloc, és molt beneficiós, i òbviament per la memòria auditiva, però també per registrar o reviure records. A més, és un gust reconèixer elements d'unes músiques en uns altres, no?, com aquest bolero o ritme del bolero que està en aquesta cançó de ronda.
2: I tant. Això de relacionar i associar elements acostuma a ser molt satisfactori, tot i que de vegades també pot ser una mica decebedor, eh?
1: Sí, i tens tota la raó, Esther. Pot passar que trobis tantes similituds que res et sorprengui, no?, i deixi d'agradar-te. És un bon pas per apropar-nos a la següent pregunta que faríem en aquest diari de sons, no? És, quina és la peça que més us ha agradat escoltar aquest estiu? Una mena de cançó de l'estiu personal, no? I sobretot una altra pregunta, per què? Per què us ha agradat tant? No cal que tingui una raó molt transcendent ni molt tècnica, però aquest per què és fonamental per fixar la relació i l'experiència amb aquella peça. Torno a posar-vos la meva i també us animo a descobrir quina peça és i per què creieu que ha format part del meu estiu.

0: Ostres, quina preciositat de versió, de la tarara. A més, el que dèiem, no? Aquest element musical, aquest trèmolo que ho comentàvem fora de micròfon, que recordava molt aquesta altra obra de guitarra, no? en què és gairebé omnipresent, que són els Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega.
1: Sí, sí, la tècnica de trèmolo també la inclou José María Gallardo del Rey, que és el compositor i guitarrista d'aquesta tarara, que forma part d'una obra més gran seva, que es diu Lorca Suite. És una obra interessantíssima per a guitarra que fa una versió molt personal de les cançons populars espanyoles harmonitzades per a piano i veu de Federico García Lorca. I ha estat la meva música de l'estiu perquè ja sabeu que el passat 18 d'agost es va commemorar el 90è aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca i vaig participar en un espectacle anomenat Lorquiana amb l'escenògrafa i ballarina Mònica Quintana i la guitarrista Cadrena Saitseva, que interpretava aquesta peça. I vosaltres què? Heu tingut peça d'estiu?
0: Peça d'estiu, Déu-n'hi-do, amb aquesta tamaca que has portat i aquesta història al darrere, la meva no ho sé si arriba, perquè jo he fet molt allò de rebaixar la tensió, que deies tu al principi, auditivament, i hem sentit molts mantres al cotxe perquè ningú es maregés ni vomités en els trajectes. I el disc de mantres està...
2: I va funcionar?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, però...
1: Bueno, és que la vida musical està molt, molt connectada també amb el sentit del vèrtigo, es fa vomitar, si realment estàs molt cansat i escoltes música. Jo us proposo una altra pregunta i acabem amb aquesta, us sembla bé? Però l'altra pregunta del diari seria: quina música heu descobert que no coneixíeu? Alguna?
2: Jo unes quantes, perquè com que he fet el programa El somni d'un dia d'estiu, durant els caps de setmana del mes d'agost, em vaig descobrir unes quantes.
1: Llavors escoltarem el podcast per descobrir unes quantes.
2: Exactes.
1: Amb tu. Aquesta seria una bona idea. Però jo he descobert que Hans Christian Andersen, que és el de tots els contes infantils, també era poeta. I un dels seus poemes va ser utilitzat per Schumann per escriure 5 lieder molt, molt bonics. Voleu sentir un?
2: Va.
1: Endavant.

0: Doncs ens estem acostant ja al final del programa d'avui, però clar, no podem deixar de comentar aquest lead de Schumann, que és veritat que té aquest punt fins i tot com militar, que ja que deies contes, potser no sé si anava cap al soldadet de plom o no ho sé.
1: Doncs sí, la veritat és que té totes aquestes característiques militars i de força del soldadet de plom, que és un conte molt bonic, però també els poemes d'Andersen són molt bonics.
2: Però per demostrar-te que nosaltres sí que estem en forma, Sofia, et diré que tal com vam definir la temporada passada, aquesta veu és de verit un líric dramàtic i és la inconfusible veu de Dietrich Fischer-Dieskau. Però per què t'ha sorprès aquest lit, bàsicament?
1: Bueno, m'ha sorprès sobretot perquè no coneixia els poemes d'Andersen. M'ha agradat moltíssim la música de Schumann i perquè, fixeu-vos, inclús quan tens ganes de relaxar l'oïda musical, l'oïda musical sempre té ganes d'aprendre més. Ser tot orelles.
0: Doncs escolteu, oients, 627-480-116, si voleu compartir amb nosaltres com ha estat el vostre estiu sonor, també. Si voleu seguir aquestes preguntes que ens ha plantejat avui la Sofia.
2: Si heu fet alguna descoberta.
0: Descobertes, músiques associades a algun espai, a records, tot això ho volem saber. Per tant, nosaltres ara sí, ens toca baixar la persiana, Esther, sí, i preparar-nos pel programa de demà, això sí.
2: Doncs sí, que demà retrobem.

0: Trobarem dos col·laboradors més, la Lourdes García i en Miquel Massana, i de conversa a la segona hora tindrem el ballarí de swing Aitor Leniz.
1: Perfecte, doncs amb ell parlarem demà i a tots vosaltres us esperem aquí a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia.
0: Passa un bon dia i fins demà.
1: Adéu. Adéu-siau.

0: més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per sentir un concert esplèndid de música de cambra que va fer el Quartet Cosmos el setembre del 2025 al monestir de Santa Maria de Cervià de Ter, un concert que va gravar Catalunya Música i que comença amb Joaquín Turina, continua amb Eduard Toldrà i s'acaba amb Maurice Ravel. De Joaquín Turina, el Quartet Cosmos, que està format per Elena Satué i Bernat Prat, violins, Lara Fernández, viola i Oriol Prat, violoncel, doncs la primera obra era La oración del torero, l'opus 34 del sevillà Joaquín Turina. Turina va compondre aquesta obra l'any 1925, quan tenia 42 anys, quan ja havia passat per París, on havia estudiat a l'escola Cantorum i on havia trobat una veu pròpia que combinava aquesta influència europea amb el seu món musical, especialment andalús. I l'origen de l'obra és molt particular, perquè resulta que Turina la va escriure originalment per a una formació de quatre llaüts i després en va fer la versió per a quartet de corda. I la inspiració li va venir en una plaça de toros de Madrid. Turina va veure els toreros que abans de sortir entraien en una petita capella a resar i allí és on va trobar el contrast que buscaia. El soroll a fora de la plaça, els passodobles, els clarins, l'expectació del públic i a dins el silenci, la pregària i la consciència que en pocs minuts aquells homes s'havien d'enfrontar al perill i potser a la mort. Doncs d'aquí en va sortir l'oració del torero, gairebé 10 minuts de música de Joaquín Turina, l'opus 34, que sona així en la versió del Quartet Cosmos.

Música de Joaquín Turina per començar aquest concert d'avui, música composta l'any 1925, música que li va venir de ser en una plaça de toros a Madrid i de veure l'ambient d'aquella plaça, el soroll a fora i l'ambient de pregària a dins, quan el torero es fa conscient que ha de sortir a la plaça i potser es pot enfrontar fins i tot a la mort. D'aquí en va sorgir aquesta obra breu, uns 10 minuts de música, però molt concentrada en què es comença a l'exterior, a la plaça, i es va endinsant a l'atmosfera de pregària per recuperar finalment l'energia de la festa. Això és el que passa en aquesta oració del torero, l'opus 34 de Joaquín Turina, que ha interpretat el quartet Cosmos per començar aquest concert d'avui. Gravació de Catalunya Música, que ara continua amb Eduard Toldrà, amb Vistes al mar, una obra 5 anys anterior, de l'any 1920, quan Toldrà tenia només 25 anys, però ja era un músic de primeríssima fila. Coneixia el quartet de corda perquè des de molt jove havia començat com a violinista als 16 anys, ja havia fundat el quartet Renaixement i, per tant, quan va escriure Vistes al mar, no només era un compositor jove, sinó que també era un músic de cambra experimentat. L'obra s'inspira, en aquest cas, en tres poemes de Joan Maragall, La ginesta, allà a les llunyanies de la mar, i la mar estalla alegre. I en aquesta obra hi trobem precisament tota l'essència de la música catalana. Hi trobem aquella llum tan pròpia d'Eduard Toldrà en aquesta obra, que és com representant del moviment del noucentisme, amb la voluntat de construir una cultura catalana moderna, culta i europea, però arrelada en el paisatge mediterrani, que és el que sempre se sent en la música d'Eduard Toldrà i també en aquestes Vistes al mar, que ara interpreta el quartet Cosmos.

Música fantàstica d'un compositor extraordinari, Eduard Toldrà, nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1895, va morir l'any 1962, va deixar música fantàstica, com per exemple aquest quartet de corda Vistes al mar, a partir de poemes de Joan Maragall, La ginesta, Allà a les llunyanies de la mar i La mar està i alegre. Són les Vistes al mar de Toldrà que han interpretat els components del quartet Cosmos, Elena Satué i Bernat Prat, violins, Lara Fernández, viola i Oriol Prat, violoncel. Són els intèrprets que sentim avui des d'aquesta gravació de Catalunya Música del setembre del 2025 al monestir de Santa Maria de Cervià de Ter, un concert que ha començat amb Turina, ha continuat amb Toldrà i s'havia d'acabar amb Maurice Ravel, amb el quartet de corda en fa major de quan Ravel rondaia els 30 anys, una obra extraordinària de quan encara estudiaia al Conservatori de París. Aquesta obra la va dedicar precisament al seu mestre Gabriel Fauré. Aquest quartet té un precedent immediat, que era el quartet de corda de Claude Debussy, i Ravel va fer la seva proposta a aquest quartet de corda, aquests quatre moviments esplèndids que ara hi interpreta el quartet Cosmos, des del Festival de Música que se celebra a Cervià de Ter.

No ens hem mogut de l'inici del segle XX durant tot aquest concert d'avui, que ha començat amb l'oració del torero, l'opus 34 de Turina, ha continuat amb les vistes al mar, el quartet de corda d'Eduard Toldrà, i ara s'ha acabat amb el quartet de corda en fa major, opus 35 de Maurice Ravel, la versió a càrrec del quartet Cosmos, un quartet esplèndid que va actuar al Festival de Cervià de Ter el setembre del 2025. En aquest concert, que s'havia d'acabar aquí, però va continuar uns minuts més amb música de Johann Sebastian Bach amb la fuga número 9, número de catàleg 878 del clavecí ben temperat. En sentirem, però, un arranjament per a quartet de corda de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió, fora de programa, és a càrrec del quartet Cosmos.

0: Música de Johann Sebastian Bach, revisitada per Wolfgang Amadeus Mozart, perquè aquest era un arranjament per a quartet de corda d'una de les fugues del clavecí ben temperat de Johann Sebastian Bach, concretament la fuga número 9 en mi major, el número de catàleg 878. Aquest és el fragment fora de programa que van interpretar els components del quartet Cosmos quan van haver acabat el concert que havien de fer a Cervià de Ter, un concert precís que us hem ofert avui a Catalunya Música, un enregistrament de l'emissora del setembre del 2025. Un concert que ha començat amb una obra que aquell 2025 feia 100 anys, L'oració del torero, l'opus 34 de Joaquín Turina. Després hem sentit el quartet de corda Vistes al mar d'Eduard Toldrà, que és 5 anys anterior, i després el quartet de corda en fa major opus 35 de Maurice Ravel. Resulta que Eduard Toldrà el quartet de corda el coneixia molt bé perquè des dels 16 anys va ser membre del quartet Renaixement i amb aquest quartet i un Toldrà adolescent es va interpretar el quartet de Ravel a la sala Pleyel de París amb Ravel entre el públic. Per tant, tres obres entrellaçades en aquest concert d'avui que us hem ofert a càrrec del quartet Cosmos, Bernat Prat i Helena Satué, violins, Lara Fernández, viola i Oriol Prat, violoncel. Els protagonistes d'aquest enregistrament que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Avui, després del concert, us proposem de sentir Alexander Scriabin, una sinfonia en 6 moviments, la primera, en mi major, opus 26, la versió de Brigitte Baylis, mezzosoprano, Sergei Larin, tenor i el cor de la ràdio de Berlín amb l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigida per Vladimir Ashkenazy.

Aquesta era la primera sinfonia d'Alexander Scriabin en mi major, l'opus 26, que han interpretat Brigitte Baylis, mezzosoprano, Sergei Larin, tenor i el cor de la ràdio de

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana, que només tindrà doncs, 4 capítols, perquè divendres és la diada, és 11 de setembre i fem festa.
2: No farem festa. En reivindicació nacional, no?
1: Commemorarem la Diada Nacional de Catalunya.
2: Exacte.
1: Doncs aquesta setmana l'hem concebut pensant en compositors de la perifèria europea que han creat obres doncs, amb molta càrrega identitària.
2: I és que, sobretot al segle XIX i principis del XX, un bon nombre de compositors molt influïts i fins i tot aclaparats o superats per la norma tradició germànica, que és

0: tità.
1: I tant.
0: O sigui, els la tradició germànica, els alemanys, per simplificar, mai han hagut de fer música nacionalista.
2: Perquè per ells és la música normal.
0: No els hi ha calgut reivindicar-se, no? Vull dir, ells han d'alguna manera, eclipsat altres identitats amb la potència de la seva tradició cultural. Doncs bé, aquests compositors, podem dir, de la perifèria, van decidir que la seva música havia de deixar de ser una continuïtat d'aquella tradició germànica per tal de ser el vehicle per expressar la seva pròpia identitat nacional.
2: Exacte, és el que va fer Dvořák, com explicava el capítol anterior a Bohèmia, creant obres extraordinàries, eh? I és el mateix que faria un altre fantàstic compositor d'un país preciós i fred.
0: Ai, que bé.
2: Noruega.
0: Sí. Compositor, segle XIX, XX... nacionalista, Noruega, la Noruega...
2: Ja està.
0: Ja sabeu de qui parlem, no?
2: Tin, titatan...
0: No, marxeu, que us ho confirmem.
3: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Quina meravella.
1: Preciós.
0: La Roda Victòria dels Àngels.
1: Preciós.
0: Sempre. Mm.
1: Oh. I quina meravella aquesta música.
0: Sí, absolutament. Tot i que l'estem sentint ara cantar en alemany. En alemany. Avui volem parlar d'Edvard Grieg, compositor noruec del romanticisme, nascut l'any 1843 i que moriria el 1907 a Bergen, la seva ciutat natal. Igual que Dvořák va fer a Bohèmia, Grieg és un dels compositors que millor representa el nacionalisme musical del segle XIX, ja que va buscar una música, això que dèiem, amb una identitat pròpia, molt vinculada, lògicament, amb la cultura i el folklore del seu país, que era Noruega.
1: De fet, sempre diem, no?, que un ha de... O sigui, si té la sort de néixer en un lloc i en un moment determinat, doncs clar, segurament farà un tipus d'art adient en aquell moment, no? I és que justament en aquella època, en l'època en què va viure Grieg, doncs Noruega estava construint i reivindicant la seva pròpia identitat cultural. I Grieg precisament va participar en aquest moviment, incorporant a les seves composicions elements procedents de les cançons i de les danses populars noruegues. Jo t'he de dir, Albert, que fa un temps, de jove, coneixia el Grieg pianista. No?
0: Es va conèixer personalment? Clar, de jove, devíeu coincidir en algun lloc. Va morir el 1907. M'encaixa, sí, m'encaixa que coincidíssiu, sí.
1: Vam néixer, sí, a més, Bergen i Lleida estan a prop.
0: La mateixa temperatura, a l'agost, Bergen i Lleida.
1: No, a l'agost no, però al desembre sí.
0: Al desembre probablement sí.
1: No, no, però vull dir que jo coneixia molt la seva obra pianística, però des
0: que és molt extensa.
1: Sí, sí, des que dirigeixo l'OSBA, l'Orquestra Victòria dels Àngels, que m'he dedicat més a la veu, he conegut molt més intensament la seva obra vocal.
0: Clar.
1: I és impressionant, sobretot els seus líders, les seves cançons...
0: Com aquesta que escoltem de fons, que li vas dirigir la Theorin, no?
1: Exacte, exacte.
0: La Theorin, però grandíssima soprano.
1: O sigui, té unes cançons precioses amb una nostàlgia...
0: Ja, és molt d'allà, eh?
1: Sí, és impressionant.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí.
0: I, de fet, ara escoltàvem la Victòria, aquest cant de nostàlgia, absolutament, que, a més, és un tipus d'expressivitat que la veu de Victòria als Àngels li anava meravellosament bé.
1: Sí.
0: Tornant al compositor, i per diferenciar-lo amb Dvořák, que moltes vegades creava melodies pròpies inspirades en el folklore, Grieg també va utilitzar i harmonitzar melodies tradicionals que ja existien. Per tant,
1: exacte,
0: ell sí que les va incorporar a la seva música, però sobretot va incorporar al seu llenguatge musical els ritmes, les melodies i les sonoritats característiques de la melodia, de la música popular noruega, com aquesta nostàlgia que el Pedro ara mateix apuntava.
1: Clar, i una de les seves fonts principals d'inspiració, com no pot ser d'una altra manera, van ser les danses tradicionals.

0: Que bonic, eh?
1: Música tradicional.
0: 100%.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Interpretada per un mestre, com Nelson Freire, al piano. I és que, entre les danses populars i tradicionals que van servir d'inspiració a Grieg, i destaca el que hem escoltat ara, una dansa que es diu Halling, una dansa popular molt enèrgica, tradicionalment ballada per homes. També hem escoltat la número 4, que forma part del llibre quart de les peces líriques de Grieg. Però també hi ha una altra dansa que trobarem molt en el catàleg de Grieg, com és la Springer, una dansa...
1: Sí? No és una estanteria, això?
0: Podria ser-ho, no? Però no, al principi és una dansa...
1: Springer.
0: Una dansa de parella, no per ballar sol, de parella, caracteritzada per un ritme irregular.
1: A vegades, quan montes estanteries d'aquestes, sembla una dansa de parella, perquè és impossible muntar-les.
0: I pot ser també un motiu per trencar la parella,
1: absolutament.
0: Eh? Perquè tensió màxima, ja... almenys a casa meva, quan s'han de muntar mobles.
1: Absolutament, sí, sí, sí, sí. En tot cas, Grieg també va estar molt influït per la sonoritat del Hardanger Fiddle, o violí de Hardanger.

0: Bé, això hem de dir que no és una obra de Grieg.
1: No, no ho és. Ah,
0: però
1: no.
0: És una obra on sona aquest Hardanger Fiddle. Quan parlem del Fiddle, és aquest violí tradicional del nord d'Europa, típic d'Irlanda, no? I també de països com Noruega. En aquest cas, el violí aquest de Hardanger és un instrument tradicional noruec, que s'assembla, evidentment, al violí.
1: Ens hi fa pensar en el violí, 100%.
0: Sí, quan el veiem sembla un violí, però... fixa't, un violí que té una caixa de ressonància petita, quan tu intentes tocar un violí fora d'una sala de concerts on hi ha fusta i on ressona, el violí queda molt sec.
1: Sí.
0: O sigui, si vosaltres escolteu un violí al carrer, segurament l'escoltareu amplificat.
1: Perquè si no, no l'escoltareu segurament.
0: Exacte, sona molt fluixet. No? En canvi, aquest violí de Hardanger té unes cordes addicionals que fan que ressonin per sorta de les cordes principals.
1: Aporta més vibració, no? Per tant, més so, clar.
0: I, per tant, una certa reverberació que sembla que estigui amplificat.
1: Clar.
0: Sí, i és un instrument que funciona molt bé al carrer, precisament, i a llocs on no tenen una bona sonoritat.
1: Però això és un instrument popular.
0: Sí. De fet, és produeix aquesta sonoritat molt particular que està estretament relacionat amb la música popular de Noruega.
1: Una de les obres on aquesta influència folklòrica es veu més clarament són... El nom tampoc ens deixa molts dubtes, eh?
0: A veure, com es diu?
1: Les danses noruegues, Opus 35.

0: Grieg, com podem escoltar, va treballar a partir de melodies populars noruegues i les va transformar en peces de concert, com tenim ara mateix de fons, combinant, per tant, el caràcter de la música tradicional amb el llenguatge de la música romàntica, que era la música que es feia en aquell moment. I el resultat és el que estem escoltant de fons, aquestes danses noruegues Opus 35.
1: De fet, també són molt importants les danses i cançons populars noruegues Opus 17, que en aquest cas són una connexió de petites peces per a piano, basades en melodies tradicionals. No hem d'oblidar que Grieg era un compositor per a piano,
0: sobretot, sí, sí.
1: I un gran pianista, també. I amb aquestes obres podem veure, doncs, precisament de manera molt directa, com Grieg, doncs, porta la música popular del seu país, evidentment, al seu instrument.

0: aquí tornem a començar amb aquest ritme tan característic, amb aquesta harmonia, amb una nota base pedal tota l'estona i la
1: que es va repetint,
0: que es va repetint, xum, xum, xum, i la melodia que va surant per damunt d'aquesta.
1: Sí, també et diré que, escoltant, no, t'adones que aquest compositor, que és grec, sabia escriure per a piano, perquè li treu un so delicadíssim, molt precís, que es nota que realment coneix les possibilitats d'aquest instrument, no? La capacitat, no només tècniques, sinó també la capacitat expressiva del piano.
0: Sí, sí. De fet, ara estem escoltant el primer moviment, la marxa nupcial de Gibbons, de l'obra Sleta, imagino que es diu, opus 72, que és

0: És una altra obra especialment interessant, eh? Grieg, amb aquesta obra, que és per a piano sol, va adaptar una sèrie de danses tradicionals procedents del repertori del violí de Hardanga, que justament abans escoltàvem.
1: És a dir, el violí passat al piano.
0: Exacte.
1: En aquest cas. I, de fet, si pensem en aquest so que tenia el violí, ens hi pot arribar a fer pensar, perquè al final també el piano és un instrument en què hi ha cordes, tot i que els sos produeix una manera molt diferent.
0: Clar, exacte, no? Està percutit. No?
1: Per tant, és una de les seves obres més directament vinculades al folclore noruec i, el que dèiem, no? Intenta reproduir al piano algunes de les sonoritats i els ritmes característics d'aquest instrument que abans comentàvem.
0: De totes maneres, passa una mica com amb Borja, que explicàvem al programa anterior, eh? Perquè la relació de Grieg amb la identitat noruega no apareix només en les danses, també està molt present amb la seva manera de representar musicalment doncs, els paisatges, les llegendes... I, clar, aquests personatges de la cultura noruega que són doncs, molt importants, no?
1: Esclar, però part de la seva tradició.
0: I tant.
1: Un dels exemples més famosos és la música que va escriure per a Peer Gynt, una obra teatral del dramaturg noruec, Henrik Ibsen.

0: La història del Pirguín ja la coneixeu perquè m'han parlat la passada temporada. Grieg va compondre aquesta música l'any 1875.
1: Perdona, com si ens escoltés tothom. Potser hi ha algú que no ens va escoltar la passada veritat, temporada.
0: Benvinguts. De fet, aquest estiu hem estat els dissabtes i els diumenges al matí.
1: Exacte.
0: A Catalunya Ràdio. Per tant, volem pensar que algú ens ha descobert aquest estiu i s'ha quedat amb nosaltres. Doncs benvinguts.
1: Exacte.
0: I ben trobats. Doncs vam parlar la temporada passada, si voleu recuperar, catmusica.cat/homesclàssics. Allà trobareu 1.192 programes amb el d'avui. N'hi ha molt per triar i remenar.
1: I tant.
0: El que dèiem, és una obra, el Pirguín, que Grieg va crear per acompanyar la representació d'una obra de teatre, per entendre'ns, com una mena de banda sonora.
1: Exacte.
0: No? Però portada al teatre no al cinema. I posteriorment, el que va fer és seleccionar alguns fragments que va fer per aquesta obra d'Ibsen i els va convertir en dues suites orquestrals que actualment es troben entre les seves composicions més conegudes, per no dir la més coneguda. No?
1: Exacte. Sí, sí. El cas és que el Pirguín està molt relacionat amb l'imaginari i les llegendes de Noruega. El protagonista viatja per diferents indrets i viu aventures en què apareixen elements fantàstics i personatges procedents del folclore escandinau, com per exemple els trolls.
0: Exacte, sí. Una de les peces més conegudes, és clar, no cal ni dir-ho, no? És El matí.

Gens coneguda, aquesta composició. És famosíssima. La música d'aquest Al matí de la suite número 1, opus 46, Pirguin de Grieg, comença, ja ho sabeu, no?, i la coneixeu, amb aquesta melodia molt senzilla, perquè és una melodia molt senzilla.

0: ella, sí, interpretada per la flauta i l'oboè, i va creixent progressivament fins que s'incorpora, doncs, tota l'orquestra. A més, tot i que sovint l'associem a aquesta música, ens fa pensar en paisatges noruecs, suposo per la vinculació amb el compositor, l'autor del text, la veritat és que si llegim el text en el qual es va inspirar Grieg, amb Ibsen, el text d'Ibsen, no? L'acció d'aquesta escena en concret passa al nord d'Àfrica.
1: Per tant, és una mica, és un matí una mica diferent.
0: Res,
1: no?
0: A veure amb el que és Noruega, no? Mm. Per tant, la relació amb Noruega, el que dèiem, és més evocadora que estrictament folklòrica.
1: Mm. En canvi, fixa't, a la cova del rei de la muntanya està molt més relacionada amb el món de les llegendes escandinaves.

0: Aquest, Albert, és una de les peces que és típica peça de curs de direcció d'orquestra.
1: Clar.
0: Perquè és una peça que no té un tempo estable, sinó que és un accelerando y creciendo continuo.
1: Constant, clar.
0: I llavors tu has de fer que l'orquestra vagi amb tu.
1: Vagi més ràpid i cada cop soni més alt, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però clar, no amb la inèrcia de l'orquestra, que poden ser 40 músics, clar, sinó amb la teva inèrcia, clar, amb la teva intenció. I és molt difícil de dirigir, eh?
1: Clar.
0: Sí, sí. En aquest cas, estem això, a la cova del rei de la muntanya, la suite número 1 de l'opus 46 del Peer Gynt, i aquí és quan el Peer Gynt entra al regne del rei de la muntanya i es troba envoltat de trolls i de criatures fantàstiques. I clar, així la peça, com dèiem, comença molt fluixet i amb un tema molt senzill, que es va repetint i progressivament augmenta la velocitat, la intensitat i el nombre d'instruments fins a arribar a un final frenètic.
1: Musicalment, d'aquesta manera, Grieg aconsegueix crear aquesta sensació de que les criatures van envoltant a Peer Gynt, el nostre protagonista, i que la situació cada cop és més caòtica. Hi ha aquest caos organitzat, al final. No?
0: I jo et deia al principi del programa, Albert, que clar...
1: Aquest gir de to...
0: Perdona?
1: Només pot voler dir una cosa?
0: No, jo et deia al principi del programa, sí, que jo especialment admiro les cançons de Grieg, però que jo coneixia la seva obra per a piano.
1: Ja deia jo, piano...
0: Home,
1: clar.
0: I és que clar, una... Perdona, una no. L'obra més important...
1: Quina barra.
0: ...de Grieg és el concert per a piano en la menor opus 16.

0: Ja deia jo, però en tot cas, va, ho portarem al tema que ens ocupa. Ja que aquesta setmana estem parlant d'identitat,
1: sí,
0: no podem perdre la identitat d'aquest programa, Els Homes Clàssics.
1: La nostra identitat,
0: la nostra,
1: no?,
0: identitat, i clar, és que sí, ja ho sabeu, hem de fer un indicatiu que digui Els Homes Clàssics, el programa del piano de Catalunya Música.
1: Sí, però fixa't tu com ha canviat la història, que el programa d'ahir dèiem que és la onzena temporada, sí, que farà 10 anys que estem aquí, i va començar sent el programa d'òpera de Catalunya.
0: No,
1: i ha acabat esdevenint el programa de piano.
0: No, almenys assumeixes que és el programa de piano.
1: Ah, perquè has vingut cap a mi, has vingut cap a mi.
0: Sigui com sigui, no em sap greu, perquè aquest fantàstic concert per a piano és això, és meravellós. Però t'haig de dir una cosa.
1: Mm.
0: Aquest concert no està basat directament en melodies populars noruegues. No,
1: sí,
0: ho està.
1: No. Sí,
0: a veure,
1: no. O sigui, a veure, és veritat, eh? Tens raó. Però en realitat presenta ritmes. Mira, aquest principi... Tan, ta, ta, tan, ta, té un gir melòdic que veu directament de la música tradicional noruega i, per tant, és un bon exemple de com el folklore havia penetrat tant en el llenguatge grec que podia aparèixer fins i tot en obres que no eren explícitament folklòriques.
0: Com saps vendre el peix.
1: No,
0: bé, podem trobar en aquesta obra la connexió amb Noruega en moltes de les seves peces líriques per a piano, no?
1: Meravelloses.
0: Els mateixos títols aboquen sovint paisatges, danses, vida rural, llegendes i escenes de la cultura noruega.
1: Per tant, la relació entre el grec i el folklore noruec es pot entendre en diversos nivells, eh?

0: concert de Grieg. I és que saps què em passa?
1: Ja hi som.
0: Doncs que em moro de ganes d'escoltar aquest concert per a piano, així que vinga, va, anem a l'audició.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música. Avui, Pedro, sense cap mena de misteri, us proposem escoltar el sensacional concert per a piano i orquestra número 1 en la menor d'Edvard Grieg.
0: Una composició dividida en tres moviments, allegro molto moderato, adagio i allegro molto moderato e marcato, que escoltarem en la versió del pianista Clifford Curzon, dirigit per Eugen Fjellstadt, al capdavant de la Simfònica de Londres.

0: Berg Galceran i Pedro Pardo.
1: Ho haig de reconèixer, Pedro. Tens raó, aquesta obra és fantàstica.
2: I mira que sempre ets tu el que dius que tens raó, però aquesta vegada...
1: Sí, sí, te l'autorgo. La comparteixo amb tu.
2: Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 1 en la menor de Grieg, amb el pianista Clifford Curzon, dirigit per Øyvind Fjellstad, al capdavant de la Simfònica de Londres. I amb aquesta obra doncs marxem, però tornem demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Pau Blasi, el control tècnic, el Cocardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la pianista Imma Santacreu. Avui, la nostra convidada ens explica com són les classes d'improvisació al conservatori on treballa i què aporten els estudiants. Comencem.
2: Hola, sóc Imma Santacreu, pianista i pedagoga, i em fa molta il·lusió presentar-vos la selecció de les obres que més m'han influït. Començo aquest dia amb la primera rapsòdia de Claude Debussy, en la versió de Franklin Cohen, el clarinet, i la Cleveland Orchestra, dirigida per Pierre Boulez. De seguida, també, abans d'acabar els meus estudis, vaig començar a fer duo amb un clarinetista, amb en Josep Sancho, que va començar a guanyar concursos i tenia gires i em va demanar si el podia acompanyar. Llavors, el repertori de clarinet, de seguida el vaig integrar en el meu estudi. I després, un cop a París, vaig tenir la sort de poder acompanyar i de tocar amb en Philippe Cooper, que és el supersolista de l'Òpera de París, que era professor a Versailles, i una altra també persona cap

dalt, a Catalunya va ser en Joan Enric Lluna, quan en Josep Sancho anava a l'Escola de Música de Barcelona, tenia com a professor en Joan Enric Lluna, i en les masterclass doncs, jo hi participava. I recordo una gran emoció un cop que vaig tocar les peces de Max Bruch per viola, clarinet i piano, i un moment va tocar amb mi el Joan Enric Lluna i va ser una gran experiència.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: La llista continua amb una peça de Jonathan Harvey, que es diu Nataraya, en la versió de Harry Starveld a la flauta i René Eckhart al piano. Després de fer molt música de cambra amb clarinet, com he dit abans, a París, al Col·legi d'Espanya, vivien molts artistes. Hi havia una flautista valenciana, la Laura Capsir, que de seguida ens vam entendre molt bé i vam dir, va, anem a tocar juntes. I ens vam donar el nom artístic de Duo Nataraya, tot i que no vam tocar mai aquesta peça,

però sempre estaven els nostres objectius, però en canvi vam tocar obres de David Padrós, Héctor Parra, Misato Mokizuki, Carles Tort, vam arribar a tocar a l'Auditori de Barcelona en el cicle Nou Sons, en un programa de música japonesa, i tota aquesta experiència de música de cambra també a la vegada fa sorgir un tema que en la nostra època no es tractava massa, que era com gestionar la carrera de l'artista i fins i tot també com gestionar el cos de l'estudiant o del professional, no? I són els dos grans punts que trobo que en la formació que vam rebre, els que érem de la promoció abans de l'ESMUC, vam patir-ho molt, no? Aquesta manca d'acompanyament en els dos àmbits que són fonamentals per poder desenvolupar-te com en el món artístic.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
1: Els primers anys van ser d'una banda molt bonics, perquè també era viure en una residència d'estudiants de totes les disciplines, vam conèixer gent molt, molt interessant. I també és una gran duresa, perquè vaig marxar amb estalvis i fins que no va venir l'ajuda del Ministeri, doncs jo no sabia com acabaria l'any. I totes les coses que et pot oferir una ciutat com París, no ho vaig poder disfrutar. Jo recordo estar tancada estudiant dia sí, dia també, esgarrapant piano.

que al Col·legi d'Espanya era molt difícil tenir piano perquè eren molts pianistes, i entre una d'elles era la Laura Andrés, que ara s'ha fet molt, molt famosa com a intèrpret. I bé, doncs recordo amb duresa també, i també perquè et qüestionaves després que qui vindrà, em quedo a París, anem a Barcelona. Va ser una època de molta incertesa i a la vegada una gran crisi personal, de dir, és que estic fet per això, és que tinc prou fusta per realment desenvolupar-me, si em quedo a París podré treballar, tindré convalidació de diplomes. No és gens fàcil marxar, però després, un cop passada aquesta incertesa, crec que vam prendre la bona decisió. Sí, ens vam presentar amb la Laura Capsida a molts concursos d'interpretació, i això ens va donar molta energia per continuar. Sí, però eren concursos que tampoc no et fa ric. Però, en canvi, et dona aquesta força per continuar endavant. La llista continua amb la fantasia en fa major de Franz Schubert, en la versió de Maria Jo Pires i Ricardo Castro. I la música per quatre mans, repertori quatre mans, m'ha acompanyat aquests darrers anys amb força, i he tingut el privilegi de tenir unes companyes excepcionals com la Lluïsa Espigoler, l'Anna Cardona, la Caribay Narváez, i amb elles és tan fàcil tocar, és tan bonic que realment hi ha un repertori tan extens. Amb l'Anna Cardona, al principi del nostre duo, vam tocar aquesta obra fabulosa de Schubert, que té aquesta part tan lírica al principi, tan íntima, i que en un moment donat té un fugat espaterrant, que m'encanta. I després, amb les altres pianistes, hem desenvolupat també molt la música contemporània i la música basada en la improvisació.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Quan vaig començar a donar classes de piano al Conservatori de Maison Alfort, em adonava que els alumnes estaven una mica rígids musicalment. Feien el que els deies de fer, però no acabaves de vegades de descobrir la verdadera natura musical. I cap a l'any 2016, si recordo bé, la directora d'aleshores, la Pura Péniché, em va agafar per banda, em va dir: Imma, a tu t'agradaria que obríssim una classe d'improvisació, primer dedicat al piano col·lectiu de pianos. Diu, perquè jo et veig a un perfil molt específic, i em va suggerir de fer diverses formacions que em van resultar fonamentals, per exemple, el joc vocal amb el Guy Rebel, professor del Conservatori de París, amb Guillaume de Chassy, bé, ja té tants noms que Alex Grillo, Marc Baron, i el obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè és crear-los, donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se vagi ho facin amb el màxim rigor. També dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba. Donar aquest espai abans de començar, aquest espai en acabar, i el que passa enmig no hi haurà mai un error, només que hi hagi més intenció o menys intenció, no? I per mi és un espai de llibertat i de creativitat, perquè realment he vist coses increïbles i he vist també una millora substancial en la qualitat de la interpretació dels alumnes, i els alumnes es mantenen molt més temps al conservatori. Tinc ara molt pocs alumnes que deixen el piano, ara gairebé només aquests que ho deixen perquè han de marxar a l'estranger per continuar els estudis musicals, per exemple. Jo trobo molt important de començar a desenvolupar la improvisació quan s'és molt jovenet. Cap a l'any 2015-2016 vaig començar també a donar classes al curs internacional de Can Franc, i anava adreçat a nens de 3 a 14 anys. Jo em vaig trobar amb nens de 3 anys i dius, què fas amb aquests nens?

I vaig començar a improvisar amb ells i el resultat va ser increïble, com un nen petit de 3 anys que no sap tocar el piano és capaç de realment estructurar d'una manera natural un discurs musical. Primer, el professor, jo tocava amb ells, jo em fixava en el que feien, els imitava, agafava elements d'ells i de vegades els suggereixes una evolució. I en el conservatori en treballo, és un conservatori de grau mitjà, i tinc alumnes que els puc tenir des dels 5-6 anys fins que són pares de família, els puc tenir durant realment molts anys. I justament la classe d'improvisació ara els vull tenir de molt jovenets. Ara puc tenir una barreja de 8 anys, 9 anys, amb grans, de 20 i pico. Però estableixo grups, però no em fa res tenir un nen de 9 anys amb un de 14. O sigui, veig que hi ha una afinitat i realment la barreja d'edats jo la trobo molt interessant. La llista acaba amb la Dame de Monte Carlo, de Francis Poulenc, amb la versió de la Félicité Loth, soprano, i l'orquestra de la Suisse Romande, dirigida per Armin Jordan. El repertori de cant i piano el vaig desenvolupar molt amb la meva gran amiga Montse Solà, que va ser la meva professora de cant quan estava acabant els estudis. Va haver-hi un any que vaig tenir un problema físic i em vaig posar a treure'm el permís de conduir i a fer estudis de cant. I em va anar molt bé perquè tot el treball de cant és tan important pels músics, també el repertori dels acompanyant dels instruments de vent, també. La importància que té la respiració, la gestió del fraseig, de l'aire, és realment important. I amb la Montse vam realitzar també molts concerts on el cantor interpretatiu basat en l'expressió, en l'exageració de tot, era molt important. I amb ella vam tocar molt la Dame de Monte Carlo, com ella va fer també molt música d'Aperguis, i bé, va ser una gran experiència.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
2: I ja ho sabeu que aquesta setmana dediquem tota la nostra atenció a l'any 1721. Hem marxat 300 anys llargs cap enrere, fins a principis del segle XVIII, per escoltar la música del barroc, que es feia en aquest any 1721 amb els grans genis en plena efervescència creativa, però també per descobrir tots els esdeveniments, tots els fets socials, històrics, polítics, bèl·lics, de tecnologia, d'avenços tecnològics, d'invents i també anecdòtics d'aquest any 1721. Així és com comencem aquest segon capítol, escoltant la música que es va compondre aquest any i fent-vos cinc cèntims de com es vivia a Europa ara fa 300 anys.

Sentim la música de Michel Richard de Lalande i d'André Destouches, que van compondre aquesta òpera titulada Els elements. N'escoltarem alguns tastets al llarg d'aquesta setmana i ens permet explicar-vos alguns elements de la vida d'aquest any 1721. La societat estava

profundament estratificada, definida per sistemes de classes socials molt rígids. Per a la gran majoria, la vida significava treball manual extenuant, educació molt limitada, penseu que el 95% llarg de la població europea era analfabeta i, per descomptat, dependència de productes locals i artesanals. Aquestes primeres dècades del segle XVIII es van caracteritzar per una altíssima mortalitat infantil, amb malalties freqüents i unes creences, evidentment religioses, però també de gran superstició. Més del 80% de la població eren camperols, agricultors de subsistència, que treballaven la terra amb eines manuals i amb animals de tir.

I, de fet, tot això coincideix amb l'auge, amb l'apogeu d'aquests grans imperis. Per exemple, l'imperi rus, que va experimentar una modernització massiva sota el regnat del tsar Pere el Gran. Després de la Gran Guerra del Nord, es va signar el Tractat de Nystad. Aquest any 1721, precisament, hi va establir Rússia com una nova superpotència en l'escenari europeu. Fixeu-vos, va ser precisament arrel d'aquest tractat que Rússia, l'imperi rus, es va convertir ja en una superpotència. Fa tres segles que dura. El Regne d'Espanya, el 27 de març, a la ciutat de Madrid, el Regne d'Espanya signa amb França el Tractat de Madrid, que posa fi a la Guerra de la Quàdruple Aliança i al qual es va adherir Anglaterra el dia 13 de juny. Efectivament, es va fer un pacte el mes de juny entre el Regne d'Espanya, el Regne de França i Anglaterra per garantir el compliment dels tractats d'Utrecht, de Baden-Baden i de Londres. Espanya, França i el Regne Unit constitueixen la segona triple aliança, amb la qual cosa la pau a Europa sembla estar garantida. Però atenció, fixeu-vos la curiositat. Aquest tractat no inclou la devolució al Regne d'Espanya de l'illa de Menorca i del penyal de Gibraltar, que segueixen en poder dels anglesos. El Regne d'Espanya va signar dient que sacrificava els interessos en benefici de la pau.

Més fets històrics d'aquest any 1721. 3 d'abril, Londres. Robert Walpole és nomenat primer lord del Tresor. Aquest càrrec no és qualsevol cosa, perquè està considerat actualment que va ser la primera vegada que es nomenava un càrrec amb la categoria de primer ministre de facto de la Gran Bretanya. Va ser el 1721, el 3 d'abril, i el primer ministre anglès, el primer de tota la seva història, va ser Robert Walpole. El 22 d'abril, His Majesty Seahorse, un gran vaixell que es dirigia cap a Nord-Amèrica, es va veure infectat per una epidèmia de verola. Va arribar al port de Boston i va causar el primer brot en dues dècades. La meitat de la població va contreure la verola, que en aquell moment era una malaltia que duia fàcilment a la mort, o si més no, que provocava efectes secundaris gravíssims. Això va provocar 850 morts en una població de 10.000 persones, però també va provocar la implantació del que seria el primer vaccí, la variolació. Us ho explicarem en un altre capítol, perquè és un dels avanços mèdics més importants d'aquest any 1721. De fet, només dos mesos després d'arribar al port de Boston, el 26 de juny, el doctor Zabdiel Boylston va administrar les primeres inoculacions contra la verola a Amèrica, la primera vacuna, el primer vaccí per defensar-se de la verola, que era una malaltia mortífera a principis del segle XVIII. De fet, atenció, no va ser fins l'any 1980 que la verola es va erradicar definitivament. Imagineu-vos la quantitat de milers, desenes de milers, centenars de milers de persones que van morir durant aquests tres segles de verola.

0: El 1721 també puja el càrrec pontifici més alt de l'Església Catòlica un nou sant pare, Innocenci XIII, que succeeix a Climent XI. Va ser a Roma el dia 8 de maig de 1721, un conclave de cardenals escull com a nou papa el cardenal Michelangelo Conti, que va adoptar el nom de Innocenci XIII. El 18 de juliol mor a Nogent-sur-Marne, a França, Antoine Watteau, un pintor francès molt important. De fet, només tenia 36 anys quan va morir, però és un dels grans pintors de l'últim barroc francès i del primer rococó, considerat també el precursor de l'impressionisme. De fet, una de les il·lustracions dels programes d'aquesta setmana dedicada al 1721 serà precisament un dels quadres més cèlebres d'aquest pintor, Antoine Watteau, que va morir el dia 18 de juliol de 1721. Dos mesos després, el 10 de setembre, l'Imperi Rus i el Regne de Suècia signen el Tractat de Nystad a la ciutat d'aquest mateix nom, un tractat de pau que posa fi a la Guerra del Nord. I és així com comença un segle d'equilibri de forces al Bàltic. L'Imperi Rus s'annexiona a través d'aquest tractat Livònia, Estònia, Íngria i Carèlia. De fet, el 22 d'octubre, el tsar Pere el Gran es proclama emperador de totes les Rússies. Ja no és un tsar, sinó un emperador. L'Imperi Rus es converteix en una autèntica potència en l'escenari europeu.
1: La música en el seu context a sincronies.
0: I ara una miqueta de música d'Antonio Vivaldi, que en aquell moment tenia 43 anys. Recordem-ho que havia nascut a la Sereníssima República de Venècia el 1678. Per tant, aquest any 1721, que protagonitza els 5 capítols d'aquesta setmana dels Sincronies, Vivaldi tenia 43 anys i va compondre diverses obres instrumentals, de les quals no en tenim data precisa i exacta, és per això que no us les proposem, però sí que consta que va estrenar una de les seves òperes, aquesta quarantena d'òperes llargues que subsisteixen d'Antonio Vivaldi, tot i que ell afirmava que n'havia compost vora un centenar. Es tracta de La Sílvia, el número de catàleg Riom 734, un drama pastorale per música en tres actes, música de Vivaldi i llibret d'Enrico Vissari. I es va estrenar a la ciutat de Milà. Sona així.

L'òpera La Sílvia d'Antonio Vivaldi es va estrenar el 28 d'agost de 1721 al Teatro Reggio Ducale de Milà i en ocasió de la celebració de l'aniversari de l'emperadriu Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, que era l'esposa de l'emperador Carles VI d'Habsburg. Com a regal d'aniversari, Vivaldi li va obsequiar aquesta òpera, de la qual ara escoltarem una petita selecció, perquè és una òpera que voreja les 3 hores de durada. Aquí ens sentirem unes petites àries per veu masculina i per veu femenina, també. La partitura original de La Sílvia s'ha perdut, però sí que s'han conservat diverses àries que gairebé amb tota seguretat formen part d'aquesta òpera. 8 àries s'han conservat, concretament estan dipositades a la Biblioteca Nacional de Torí i al Conservatori Reial de Brussel·les. Se sap també que fins a 11 àries més d'aquesta mateixa òpera, La Sílvia, van ser utilitzades per Vivaldi provinents d'altres òperes que havia compost anteriorment. Reciclatge musical, autoplagi, podríem dir. Doncs ara n'escoltarem una selecció i per començar sentirem la veu masculina de Lorenzo Regazzo, baix, acompanyat pel Concerto Italiano, que dirigeix Rinaldo Alessandrini, interpretant-nos 2 àries, Terrible e lo scempio, de l'acte tercer, l'escena novena, i en acabat sentirem un recitatiu de 20 segons que dona pas a l'ària Fiume che torbido, una ària de l'acte primer, l'escena sisena. Escoltem, doncs, la veu del baix Lorenzo Regazzo cantant aquestes 2 àries de l'òpera La Sílvia de Vivaldi.

Era música d'Antonio Vivaldi, pertanyent a la seva òpera La Sílvia, que es va estrenar a la ciutat de Milà, al Teatro Reggio Ducale de Milà, el dia 28 d'agost de 1721, com a festa d'aniversari de l'emperadriu Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, que era l'esposa de l'emperador Carles VI d'Habsburg. Hem sentit dues àries per a baix, l'ària Terrible e lo Scempio, i han acabat, després d'un breu recitatiu, l'ària Fiume che Torbido. Ens les ha interpretat un baix, excel·lent, Lorenzo Regazzo, acompanyat pel Concerto Italiano, el conjunt instrumental que dirigeix Rinaldo Alessandrini. Però hem trobat unes àries per a veu femenina, per a soprano, tan boniques en aquesta òpera que ens ha vingut de gust de proposar-vos-les, i a més amb la versió de Sandrine Pio, que en aquest enregistrament està acompanyada pel conjunt instrumental Modo Antiquo, que dirigeix Federico Sardelli. Aquí sentirem Quella Ugelin. Ja veureu que hi ha una imitació dels ocellets tant en la part instrumental com en la part vocal que canta el personatge de la Sílvia, que aquí està interpretat per Sandrine Pio. Per acabar de reblar aquesta selecció, escoltarem també la veu del tenor Paul Agnew cantant una ària per aquesta veu, Sei tirana, sei un bel fedel. Tots dos acompanyats pel conjunt Modo Antico que dirigeix Federico Sardelli, música d'Antonio Vivaldi pertanyent a la seva òpera La Sílvia.

La soprano Sandrine Pio ens ha interpretat aquesta ària Qui l'Augelin, una petita joia de l'òpera La Sílvia, del compositor Antonio Vivaldi, una òpera que va ser estrenada al Teatro Reggio Ducale de Milà el 1721, el dia 28 d'agost. Era la festa d'aniversari de l'emperadriu Elisabet Cristina, que era l'esposa de l'emperador Carles VI.

0: Hem sentit la veu de Sandrine Pio i també la del tenor Paul Agnew cantant Sei tirana, sei un bel fedel. Tots dos acompanyats pel conjunt instrumental Modo Antiquo dirigits per Federico Sardelli.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Us proposem escoltar un altre dels concerts de Brandenburg, el número 2. És probablement el més breu de tots i també és una petita joia. Sona així.

Estem sentint un tastet d'aquest segon concert de Brandenburg, un concert que pertany en aquest quadern autògraf amb 6 concerts que du la data del 24 de març de 1721. Un recull que està dedicat a Christian Ludwig Margravi de Brandenburg, que era fill petit del gran príncep elector Johann Ludwig, que residia al Palau Reial de Berlín, una ciutat que Bach va visitar a principis del 1719 per encarregar un clavicèmbal de 2 teclats al famós constructor Michael Mitschke. Allí va tocar davant del jove Margravi i és molt probable que el citat Johann Ludwig li demanés a Johann Sebastian Bach unes partitures concertants per l'esbargiment del seu fill, que era el nebot del rei de Prússia Frederic Guillem I. És de suposar que Bach aprofités la sol·licitud per obtenir una plaça a la cort berlinesa, cosa que no va arribar a passar mai, per cert. El fet és que els concerts de Brandenburg, una vegada enviats a Berlín, van causar una certa perplexitat entre els músics de l'orquestra, d'una banda per la seva dificultat tècnica, però també perquè l'orquestra del Margravi de Brandenburg era molt petita, només tenia 6 músics i no podia satisfer les combinacions instrumentals tan riques que proposava Bach als concerts de Brandenburg. Se suposa que les partitures mai es van interpretar en aquell palau a Berlín, a Brandenburg, i van ser arxivades a la biblioteca de l'aristòcrata. Doncs ara sentirem el segon d'aquests concerts de Brandenburg, que és el concert en fa major, que té un concertino, atenció, format per 4 instruments: trompeta, flauta, oboè i violí. Sentim-lo i us proposem escoltar la versió que dirigeix Rinaldo Alessandrini al davant del Concerto Italiano, un enregistrament de l'any 2005 pel segell Naïf. És el concert en fa major número 2 dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach.

0: Esclatant aquesta fuga final, aquest fragment final del concert número 2 dels concerts de Brandenburg, el concert en fa major que hem sentit interpretat pel conjunt Concerto Italiano amb Rinaldo Alessandrini al capdavant en un enregistrament pel segell Naïf de l'any 2005.
1: Sincronies.
0: I seguim instal·lats a l'any 1721 i en aquests últims minuts, aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, us proposem escoltar la música d'un compositor coetani, un compositor del barroc, nascut i mort a Venècia, coetani estricte d'Antonio Vivaldi, però que, malauradament, no ha transcendit tant com a l'il·lustre Preterosso. Aquest compositor va fer una enorme quantitat d'obres, algunes realment interessants i precioses, Tommaso Albinoni, autor de música com aquesta.

Doncs probablement aquesta és una de les poques obres que ha transcendit una miqueta d'aquest compositor tan prolífic i tan interessant, Tommaso Albinoni, que va néixer el 8 de juny de 1671 a la ciutat de Venècia. De fet, va néixer 7 anys abans, es portaven 7 anys només, amb Antonio Vivaldi, i evidentment es van conèixer. Però Vivaldi era capellà i es dedicava a la música, i Tommaso Albinoni s'hi dedicava com a dilatant, com a amateur. Us ho explicarem perquè és realment molt curiós. De fet, Albinoni es guanyava la vida d'una manera ben diferent. De fet, Albinoni va morir el 17 de gener de 1751. Va morir degut a la diabetis que patia. Tenia 79 anys. El que volem fer és reivindicar la seva música, música com aquesta.

La biografia de Tommaso Albinoni, com la de molts dels seus contemporanis, s'ha reduït durant molts anys a unes quantes dades esquemàtiques, gairebé uns petits apunts, que barregen anècdotes, llegendes, caricatures, tot sobre un fons de veritat històrica. Avui en dia, la targeta de visita d'aquest músic acostuma a resumir-se en quatre tòpics. Albinoni apareix representat com un ric venecià, gran amic d'Antonio Vivaldi, propietari d'una fàbrica de cartes de joc, que vivia de les seves rendes i que es dedicava a la música com a aficionat, com a dilettante. De fet, no hi ha res de tot això que sigui fals, però tampoc és l'única veritat de la biografia d'aquest venecià il·lustre que es va dedicar tota la vida a la música, tot i que es guanyava la vida d'una manera ben diferent. La realitat d'aquest compositor és més complexa i fins i tot més prosaica. Es pot reconstruir la seva biografia gràcies al treball realitzat durant el segle XX per un dels grans investigadors de la personalitat de Tommaso Albinoni, que és Michael Talbot, que va escriure una biografia formidable. Per tant, d'aquí hem tret tota aquesta informació sobre Tommaso Giovanni Albinoni, nascut a Venècia el 8 de juny de 1671 i autor de música com aquesta que ara sentirem i que us proposem escoltar a continuació. És una altra de les obres cèlebres que va compondre. Ara sentirem el concert per a oboè en re menor, el número 2 de l'Opus 9, que és un recull de 12 concerts per a un oboè o dos oboès que van ser publicats a la ciutat de Venècia. És una obra del 1722. Ara la sentirem en la interpretació de l'oboista Sarah Francis, acompanyada pel conjunt London Harpsichord Ensemble. És un enregistrament del segell Unicorn de l'any 1989. Aquesta obra, ja veureu que, a part de ser bellíssima, també és força coneguda. Tommaso Albinoni.

0: Coneixíeu aquest concert per a oboè en re menor? Una música absolutament veneciana, plenament barroca, i és música de Tommaso Albinoni. És el segon dels concerts de l'Opus 9, un concert per a oboè, cordes i continu, que ens han interpretat Sarah Francis, oboè, i el conjunt London Harpsichord.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, que estem dedicant a l'any 1721. Demà més, a la mateixa hora de sempre, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions de la selecció musical i de la idea d'aquest programa. Gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dimarts. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. El pianista, organista i compositor quebequès Oliver Jones ens acompanyarà avui a la sessió. Jones havia nascut a Montreal el 1934 en una família caribenya i es va integrar a l'escena jazzística de la seva ciutat des del món del gospel. A la música jamaicana i al gospel hi havia afegit les arrels africanes del bop que va recuperar també amb els seus viatges a Nigèria als anys 80. Actiu com a intèrpret al costat del seu trio i també com a docent a diverses universitats canadenques fins ben entrat al nostre segle, Oliver Jones va morir el mes de juliol passat i ens ha deixat el seu llegat musical fixat a gairebé un centenar de gravacions. Avui la repassarem.

El pianista Oliver Jones en directe des del Club Birdies Jazz and Ribs de Montreal el 1983, conversant amb el seu trio a partir del cèlebre Take the A-Train de Billy Strayhorn. Amb el seu swing elegant, aquí el teniu tocant el Dumb Cake Blues.

Dumb Cake Blues, composició original del pianista Oliver Jones. El músic canadenc, amb el seu trio, toca ara aquesta particular versió de l'estàndard Speak Low.

Speak Low, una de les cançons americanes de Kurt Weill, llegida amb el swing vigorós del pianista Oliver Jones. En aquesta altra original, Oliver Jones hi referencia les seves arrels jamaicanes.

Scramble, el pianista Oliver Jones, empès pel baixista Steve Wallace i el bateria Ed Thigpen. Oliver Jones era també un delicat intèrpret de balades. Marxarem sentint aquesta de Howie Carmichael, The Sweetness of You, en directe des del mític club Sweet Basil de Nova York. La va publicar el 87 a l'àlbum Cooking at Sweet Basil, un dels treballs en triomf més valorats de la discografia d'Oliver Jones. Nosaltres tornem amb més jazz aquí al Club de Catalunya Música a les 11 de la nit. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens traslladem a Romania, a la ciutat transilvana de Brașov, seu d'un prestigiós festival de música antiga que reuneix algunes de les formacions més destacades de l'escena historicista europea. I una d'aquestes formacions és el grup instrumental O Orchestra, una formació polonesa fundada l'any 2012 que en poc més d'una dècada s'ha consolidat com un dels conjunts especialitzats en interpretació històrica i més rellevants d'Europa. Al capdavant hi ha la violinista i directora polonesa Martina Pastuszka. L'O Orchestra destaca per la seva energia comunicativa, per una manera de fer música que combina rigor estilístic, llibertat expressiva i una enorme capacitat de diàleg entre els intèrprets. Tant si actuen en formacions reduïdes com en agrupacions més àmplies, els seus concerts transmeten vitalitat i una gran riquesa de colors. Tot això ho veurem de seguida en aquest programa que planteja un pont entre l'Europa barroca i la fascinació que Orient va despertar en molts compositors dels segles XVII i XVIII. Contes d'Orient és el títol que li han posat. La música que sentirem ens portarà des de la Pèrsia imaginada pels dramaturgs anglesos fins a les evocacions franceses de soldans, turcs i terres llunyanes. Un repertori ple de contrastos que combina elegància cortesana, ritmes de dansa i evocacions exòtiques amb obres de Henry Purcell, François Couperin, Michel Corret i Andreas Anton Schmelze. La ràdio romanesa comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat al setembre del 2024 a la Filarmònica de Brașov. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Començarem amb l'obra de Henry Purcell, una de les figures indiscutibles de la història de la música anglesa. Un músic de gran talent que al llarg de la seva carrera va servir diversos monarques i que va contribuir decisivament a la consolidació d'un estil musical genuïnament anglès. Purcell, l'organista de l'abadia de Westminster, va conrear amb la mateixa excel·lència la música religiosa, la música instrumental i el teatre musical. Per exemple, la seva òpera Dido i Eneas, del 1689, és encara avui una de les fites

des de la història de l'òpera barroca. I el que ens ofereix avui l'Orquestra de Henry Purcell és la suite de la música incidental que va compondre per acompanyar l'obra escènica La princesa de Pèrsia, una tragèdia de l'escriptor Elkane Settle, estrenada el 1690 a Londres. La partitura combina brillantor teatral, delicadesa i tota la imaginació dramàtica que posseïa el compositor anglès. Els músics de l'Orquestra que participen en aquest concert són Martina Pastuszka, Dominika Malecka i Dimitir Olszewski, violins, Krzysztof Firlus, viola de gamba, Jan Przywoznik, violoncel, Isidor Erasem Grafenauer, llaüt, Anna Firlus, clavecí i Jarosław Kopecz, percussió. És la suite de la música incidental La princesa de Pèrsia de Henry Purcell.

Els components de Law Orchestra amb la violinista Martina Pastuschka al capdavant ens han ofert la suite de la música incidental La princesa de Pèrsia de Henry Purcell. Sense abandonar les evocacions orientals, ens acostem ara a l'univers refinat de la cort francesa de finals del segle XVII i principis del XVIII, amb l'organista i clavecinista François Couperin, el mestre parisenc de l'elegància musical. La peça que sentirem porta per títol La Sultana. Amb aquest nom, Couperin evocava aquell Orient idealitzat que tant fascinava l'Europa del seu temps. La música és lluminosa, rica en ornaments i plena d'encant, però també deixa entreveure aires de melanconia.

Sentíem la sonata per dos violins, viola de gamba i continu la Sultana de François Couperin amb els components de l'orquestra al capdavant, Martina Pastuschka i Dominika Malecka, violins, i Krzysztof Firlus, viola de gamba. Un altre compositor francès del segle XVIII, uns 40 anys posterior i molt menys conegut que Couperin, és Michel Corret, un músic molt prolífic que va destacar per la seva activitat d'organista i per la seva capacitat d'incorporar influències diverses a la seva producció. I l'obra que sentirem ara porta un títol ben suggeridor, Le Fénix. Com l'ocell mitològic que reneix de les seves cendres, aquesta obra desplega una escriptura viva i plena de contrastos expressius. El violoncel·lista Jan Privoschnik i components de l'orquestra donen vida a aquesta peça de Michel Corret, Concerto Le Fénix.

El violoncel·lista Jan Pribojnik i components de l'Orquestra amb Martina Pastuschka al capdavant ens han ofert el Concerto Le Phoenix de Michel Corret. El programa que han portat al Festival de Música Antiga de Brasov presenta música barroca amanida amb exotisme oriental, virtuosisme i enfocaments programàtics. La que ve a continuació, per exemple, és una sonata ben singular que ens situa en un episodi històric concret, el setge de Viena de l'any 1683. Els turcs havien estat una amenaça per la ciutat austríaca durant segles, però la cultura de l'imperi otomà, al seu torn, va fascinar i va donar lloc a diversos mites i recreacions artístiques. El compositor austríac Andreas Anton Schmelze va convertir aquell enfrontament entre les tropes otomanes i les forces de la Lliga Santa en una sonata descriptiva que combina recursos teatrals, efectes sonors i contrastos dramàtics. És una mostra ben característica de la música programàtica del barroc centreeuropeu. És la sonata per violí i continu La batalla de Viena contra els turcs del 1683, obra d'Andreas Anton Schmelze.

La batalla de Viena contra els turcs del 1683, una sonata per violí i continu del compositor austríac Andreas Anton Schmelzer, que hem sentit interpretada per la violinista Martina Pastuschka i l'orquestra. El repertori d'aquest programa, titulat Contes Orientals, uneix la música de compositors barrocs occidentals amb inspiracions orientals. I a l'última obra del concert ens tornem a trobar amb Michel Corrette i amb una de les seves pàgines més imaginatives. A la França barroca, els anomenats concerts còmics incorporaven melodies populars, ritmes dansables i tota mena de referències pintoresques o exòtiques. El número 25 de Michel Corrette, titulat Les Sauvages et la Furstenberg, és una magnífica mostra d'aquesta tendència. El moviment inicial fa una paròdia de L'Air des Sauvages de l'òpera ballet Les Índies Galants de Jean-Philippe Rameau, una partitura plena d'imaginaris exòtics, i al final es basa en una melodia de ball popular, una música d'esperit festiu que crea un final esplèndid pel programa d'avui.

0: Els components de l'O Orquestra amb la violinista i directora polonesa Martina Pastuszka al capdavant ens oferien, per tancar el programa, el concert còmic número 25 Les Sauvages et la Furstenberg de Michel Corrette. Contes d'Orient, un programa que presentava un pont entre l'Europa barroca i la fascinació que Orient va despertar en molts compositors dels segles XVII i XVIII. Un repertori ple de contrastos a càrrec de l'O Orquestra amb obres de Henry Purcell, François Couperin, Michel Corrette i Andreas Anton Schmelze. La ràdio romanesa ha compartit amb nosaltres aquest concert del Festival de Música Antiga de Brasov, enregistrat el setembre del 2024 a la Filarmònica d'aquesta ciutat de Transilvània. Ens ha arribat aquest concert gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de Mozart per continuar la nostra programació. Sentirem la serenata per instruments de vent número 11, la serenata en mi bemoll major Kugel 375 i en la interpretació del conjunt Moonwinds amb el clarinetista Joan Enric Lluna al capdavant.

El conjunt Moonwinds, amb el clarinetista Joan Enric Lluna al capdavant, ens ha ofert la serenata per instruments de vent número 11 en mi bemoll major Kühl 375 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música noruega de finals del segle XIX per continuar la nostra programació. Sentim l'antiga romança noruega amb variacions, l'opus 51 d'Edvard Grieg. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Malmö dirigida per Bjarte Ingeset.

S'acaba aquí l'antiga romança noruega amb variacions, l'opus 51 d'Edvard Grieg. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Malmö dirigida per Bjarte Ingeset.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. Sí. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimarts 8 de setembre, molt contents de retrobar-vos i agraïm-vos que vulgueu passar novament una hora amb nosaltres. Nosaltres aquí disposats a començar aquest nou assaig general, per tant, un cop d'ull a l'actualitat musical, com sempre, des d'ara i fins les 7.
3: I ara mateix presentem els protagonistes d'avui.
0: Avui, a l'assaig general...
3: Doncs, per començar, ens acompanya Alan Pribyszczuk, que és baixista i compositor. El motiu és el debut discogràfic d'aquest músic d'origen, anava a dir, paraguaio-català, seria la definició. I, a més, també ens acompanya l'Aurora Coca, més coneguda artísticament com Aurora. És també una de les protagonistes d'un disc que ara comentarem d'aquí a uns instants, en sabrem detalls i en tindrem un tast en directe. Doncs, de moment, Alan i Aurora, molt bona tarda. Benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: També us presentarem la nova temporada de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. És la 12a ja i conté, com és habitual, diversos concerts al Palau de la Música que es van presentar ja abans de l'estiu.
3: També farem un repàs al programa Mercè Música, que un any més farcirà de propostes sonores variades la Festa Patronal de Barcelona. Recollirem unes impressions de la seva directora artística, Gisela Saiz.
1: I els últims minuts parlarem amb Marcel Ortega, el jove director de cors, de bandes i d'orquestres que ve a posar-nos al corrent de la seva agenda per aquesta propera temporada. Començarà ben aviat a Croàcia, però l'esperen també al concert de cap d'any de la Banda Municipal de Barcelona i nombrosos compromisos arreu d'Europa i del nostre país també, evidentment, que en bona mesura són conseqüència del Premi Erik Eriksson que va guanyar, o que, en el qual va ser finalista ara fa un any i mig i del qual ja vam parlar amb ell. Ens ho explicarà, doncs, amb tots detalls els últims minuts d'aquest programa, que ara comencem.

0: Sé que el despertarte hiere.
1: Doncs així comencem avui amb la veu de l'Aurora i la música d'Alan Pribischuk. També el sentim aquí amb el baix. Moltes gràcies per ser aquí tots dos. Avui hem de comentar un EP que seria com una mena de debut discogràfic, no? Alan, que es diu Recuerdos.
2: Exacte. Sí, sí.
1: D'alguna manera, a banda de que ja podem intuir que aquest àlbum ens parla de records, de memòria i de vivències, una mica la pregunta seria, si és fàcil de contestar, per què ara decideixes doncs, fer aquesta mena de carta de presentació?
2: Molt bona pregunta, la veritat. Bueno, hi ha una part que és, crec que no es pot explicar, que és el moment en què et surt algú a nivell compositiu, diguéssim, és com... Per què ha sortit ara? No ho sé. Per exemple, el primer tema que parla la meva àvia va sortir un temps després de la seva mort. Per què? Pues, no sé, perquè va ser el que vaig trigar a digerir-ho, no sé. Llavors hi ha una part que no t'ho puc explicar. I l'altre és, bueno, el temps que vaig trigar jo a sentir-me segur també, perquè és la primera cosa que trec en un propi, i llavors era una mica com... sí, sentir-me segur de per treure alguna cosa en un propi, trobar l'equip adequat, com l'Aurora, i bueno, o sigui, crec que una miqueta aquesta és la resposta, com s'ha anat donant tot, sentir-me segur, trobar la gent adequada, els temes van sortir doncs, com van sortir, i això, o sigui, ja ha coincidit en aquest moment.
1: Doncs, com deies, Aurora és una de les artistes que t'acompanyen en aquest projecte, també Magalí Sare, Clara Bosch, Clara Gorrias... veus femenines, que
2: exacte.
1: No sé si ja tenies clar des del principi que aquest projecte havia de ser així, no? amb aquestes veus?
2: No, va anar sorgint. En un principi no havia de ser així, però després va ser com... No sé, vaig veure que estava envoltat de tant talent que vaig dir, uah, necessito escoltar això amb unes altres veus. I clar, totes són increïbles, llavors... És com que vaig escollir molt bé.
1: Molts d'aquests artistes són també vinculats al taller de músics, que és on t'has format, no?
2: Exacte.
1: Presenta'ns una mica la resta de la banda.
2: La resta de la banda. Superimportant, començaré pel bateria, que és el Pau Gurpegui, que és un dels millors amics que tinc, supermúsic... Bueno, crec que és el bateria amb qui més he tocat, sincerament. Després hi ha una nova incorporació, un saxo que no és el de l'àlbum. A l'àlbum hi ha el Martí Serra, que és un saxofonista, bueno, és una llegenda viva. I ara hem incorporat un saxofonista que és el Joan Martí, que bueno, també molt conegut de la Sant Andreu Jazz Band i tal. L'Aurora, a la banda, això és la banda oficial, i després hi ha totes les veus que tu has comentat.
1: Tot això també ho estem dient, o el motiu, o un dels motius d'actualitat és perquè el dia 25 d'aquest mes presenteu això, aquests recuerdos, a la Lleialtat Sansenca.
2: Exacte.
1: Serà una posada en escena, suposo que especial, no?
2: Sí.
1: És com una presentació oficial, no?
2: És la presentació oficial de tot això, sí, sí, sí. És el clímax de tot això. Sí.
1: I que, com serà? Amb convidats?
2: Sí.
1: D'entrada és el que sabem, eh?
2: Sí. Serà amb aquesta formació que t'he comentat, que de fet crec que és el primer cop que dic que és aquesta formació, o sigui que... Mira, una cosa, una novetat així. I després hi haurà un parell de convidats, sí. Sí.
1: Anem al disc, a aquests recuerdos, i una mica, també, si és, no sé si és fàcil explicar-ho en paraules, no? De vegades és difícil parlar de música en paraules, però una mica com sorgeixen aquestes composicions, és a dir, el baix, quin paper té, no? Si es pot preguntar així.
2: Per mi té un paper completament... No sé si diria protagonista, però com un rol superimportant, perquè és des d'on escric jo. O sigui, és... que al final és l'instrument amb el que he passat mil hores i llavors és el lloc on em surten les coses. Quan estic assegut al sofà estic amb el baix i em surt tot des del baix.
1: També ho pregunto perquè en aquest cas el baix té un paper una mica com un guitarrista, també, perquè
2: exacte.
1: Aquí no hi ha guitarrista, no?
2: Aquí, sí, no hi ha cap instrument harmònic, realment. O sigui, no hi ha guitarra, no hi ha teclats. Per molt que ho sembla, tot l'EP és purament baix. O sigui, va ser un bon repte. Sí,
1: per,
2: sí, sí.
1: Per tant, ens podem imaginar que quan vas decidir dedicar-te o que el baix fos el teu instrument principal, també estiguessis molt interessat en la guitarra, per exemple?
2: No, fixa't que no. No és un instrument que mai m'hagi cridat molt l'atenció, però en canvi jo venia de piano. Jo venia del piano clàssic, a més, o sigui, vaig canviar de piano a baix i de clàssic a jazz, o sigui, vaig fer un canvi de nova temporada, no? I jo crec que aquesta necessitat com de com aproximar-me d'una forma una mica més harmònica, jo crec que em ve del piano, perquè era una cosa que ja tenia i a l'agafar el baix va ser com, uah, trobo a faltar allò. Llavors, crec que és més culpa del piano que no de la guitarra, aquesta forma de tocar. I bueno, i al final, sí, aquest instrument és família de la guitarra, realment. Clar. O sigui, té la funció del contrabaix, però és família de la guitarra. O sigui, és guitarra baixa, realment.
1: Clar. I en quin moment arriba aquest canvi, que potser va arribar per etapes, del piano al baix, del clàssic al jazz?
2: En quin moment arriba? Pues amb els 18. Els 18 va ser, per mi, el punt d'inflexió, que vaig dir, me'n vull dedicar a la música. I sí, sí, de fet, em vaig apuntar allà al taller de músics a piano, vaig sortir i vaig tornar a entrar i vaig dir, apunteu-me a baix. I vaig sortir i vaig tornar a entrar i li vaig dir, esborreu-me de piano i deixeu-me només a baix. I després els hi vaig haver de dir als meus pares, clar, que va ser divertit.
1: Ara estem sentint de fons la Magalí Sare, amb aquest Baila, i és que en aquest disc també hi ha una part rítmica important, o anava a dir, potser fins i tot amb elements folclòrics, no?
2: Sí, sí, sí, sí, tal qual. A més, just aquí estem escoltant també la Lara Tanus, que és la percussionista, que és del Brasil, i llavors li va donar aquest toc de pandeiro brasiler que és clau.

0: Et podem preguntar per referents, això que preguntem moltes vegades, no? Per exemple, del món dels baixistes, algun que t'hagi marcat clarament com per dir...
1: Sí.
0: Aquest és el camí que vull seguir?
1: Sí, va haver-hi un que em va marcar molt, que és el Victor Wooten, que em va marcar molt perquè va ser el primer baixista que vaig sentir que feia un concert ell sol amb el baix.
0: Exacte, virtuós,
1: Sí, extremadament. Perquè el baix sempre té com aquest rol d'acompanyar, estar allà darrere la banda, i ell va ser el primer que vaig veure que sortia davant amb el baix, així, sol, i defensava tot un concert, i vaig dir, uau, què és això? Jo necessito fer això. O sigui que li he de donar les culpes i les gràcies al Victor Wooten.
0: A partir d'ara, després d'aquesta carta de presentació, que suposo que portarà més concerts que encara no estan potser agendats o confirmats, no? Però, no sé, en els propers mesos o els propers temps, com t'imagines? És a dir, suposo que seguir composant, potser ampliant el projecte amb altres veus?
1: Sí, o sigui, no et sé donar una cosa definitiva, però seguir composant segur, perquè, bueno, per mi és com una cosa inevitable, o sigui, em surt, o sigui, estic al sofà i estic amb el baix i quasi sempre estic composant coses. I sí, de fet, avui quin dia som? Mira, abans d'ahir mateix vaig estar amb... Ui, anava a dir el nom, però no el diré.
0: No?
1: Vaig estar provant un tema nou amb un cantant, diré que és un cantant, molt conegut. I vaig estar provant un tema nou amb ell ja i segurament, o sigui, com que tinc en ment fer temes nous i gravar-los i tot això.
0: Clar, perquè el fet de que ara sigui un EP, que de fet són pocs temes, és per una qüestió, diguéssim, més logística o econòmica, o és per una qüestió potser de temps? Perquè de vegades dius,
1: sí, no és,
0: en podríem
1: no
0: tenir ni, més, no, de temes?
1: Sí, no és ni temps ni és econòmic, és simplement... Van sortir com un pack de temes que entre ells quadraven i representaven molt bé com... Sí, com una temàtica i una estètica i un període temporal. I va ser com, vale, com la forma de culminar aquella temporada va ser com gravar aquests 5 temes.
0: No hem parlat de les lletres massa, sí que hem parlat de records, d'aquests recuerdos, no? Però de què parlen? De quines altres persones o vivències parlen?
1: Parlen de coses que m'han tocat de molt a prop. O sigui, el primer tema parla de la meva àvia, que, bueno, o sigui, així com per resumir-ho, era una relació una mica estranya perquè, clar, jo vaig venir de molt petit, del Paraguai. Llavors, la meva relació amb els meus avis era una cosa... com a distància, amb les noves tecnologies, amb gent gran, o sigui, era com tot una cosa, o sigui, per mi va ser una algo molt curiós realment. Llavors quan es va morir, doncs, va ser com no sabia, vaig trigar molt temps a digerir-ho perquè no, doncs, no sé, em vaig bloquejar i perquè no sabia res, no em podia comunicar, no l'havia vist en molt temps, bueno, no sé. Després hi ha coses que parlen de ruptures amoroses, que al final és un lloc que tots hem passat per allà i bueno, s'havia de fer.
0: I que han inspirat tanta i tanta música, no?
1: Exacte. Sí, crec que fa temps vaig dir com que no podria ser un primer EP sense una cançó d'amor, no? Llavors, com de desamor, més aviat. Llavors, si hi ha una ruptura amorosa, hi ha com tot el procés, Baila, per exemple, és com tot el procés de... perquè vaig estar anant a teràpia molt temps, I era com el meu mantra, era com baila, baila, baila i segueix. I llavors, al final, com quan per fi em trobava bé, va sortir Baila. Soledat és l'únic que no em pilla ben de prop, però va ser una història que em va deixar una mica trastocat, que bàsicament era com una situació de soledat d'una persona gran que no coneixia i em va deixar com molt remogut i a l'arribar a la nit a casa és com que vaig començar a escriure així a les tantes de la nit amb la meva llibreta, jo sol, així com necessito purgar tot això que acabo que estic sentint. I l'últim és bàsicament com... Per mi és l'agraïment. L'agraïment, que per això es diu gràcies, és l'agraïment a tothom que va estar allà, a tothom que em va ajudar a gravar, a tothom que em va... A tothom que em va fer una abraçada quan jo només podia plorar. Sí, com un agraïment a tothom que va estar implicat tant musicalment com vitalment i personalment. Sí, així, molt resumit.
0: No, està bé. Doncs ara potser ha arribat el moment que ens presenteu, o que ens presentis, vaja, el que ens tocareu a continuació.
1: El que...
0: Aquest tast en directe que ens fareu.

0: que et parli del tema?
1: Sí.
0: Vale. Pues sí, el tema que farem és Baba, que és el primer. I bueno, com ja he dit, és un tema que parla de la meva àvia i de quan es va morir i tot el que jo vaig trigar en digerir-ho i en pair-ho. I només diré que hi ha gent que li sorprèn perquè és un tema que és una mica animadet. Però va ser una cosa que la vaig fer molt expressament perquè, tot i que els records són, o sigui, dolorosos, tots eren molt feliços. Perquè al final, pues, això, la relació d'un nen petit amb els seus avis és algo que acostuma a ser algo com molt feliç. Llavors vaig dir, vale, això és algo trist, però no li vull dedicar algo trist. Allà on estigui vull que escolti algo que sigui animadet. Llavors vaig fer això. O em va sortir això. Ja està. I o sigui que això és Baba.
1: Perfecte, doncs ara ho sentirem. Si voleu, ja podeu posar-vos al vostre lloc per oferir-nos ara aquest Baba, aquesta mostra d'aquest EP Recuerdos, amb Alan Privitschuk i Aurora. Us escoltem.

0: Doncs els acabem de sentir en directe. Són Alan Privitschuk i Aurora, que és el nom artístic d'Aurora Coca. A tots dos, gràcies per haver estat avui aquí presentant, fent aquesta mostra d'aquests recuerdos. Molta sort amb el projecte i fins la propera.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.

0: A Catalunya Música, Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Doncs fins aquí amb l'actuació d'Alan Pribischuk. Hem arribat fins ara passant 7 minuts d'un quart de 7. Seguim endavant i en el primer reportatge del programa d'avui, com hem anunciat en el sumari, fem un cop d'ull a la propera temporada de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

0: Just abans de marxar de vacances d'estiu, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona va presentar la seva propera temporada de concerts al Palau de la Música, un total de 6 cites, algunes de les quals també s'oferiran al Teatre Monumental de Mataró, a l'Església de Santa Maria de Gràcia de Barcelona o al Centre Cívic La Sedeta. Sobretot, però, la temporada s'iniciarà lluny de casa, amb dos concerts a la República Txeca, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d'octubre i que representen un nou debut internacional per una formació que ja n'ha sumat uns quants els últims anys. Ho explica el director titular de la JOSP, Carlos Checa.
1: Des del 2003, que vam anar a Londres i que vam continuar a Viena, Bratislava, Tunísia, Lisboa, i realment aquest any anem a Praga, que és com la cuna de la música clàssica. És un lloc, no, que per nosaltres és... Mira, tocarem a l'església on es van estrenar unes obres de Mozart. Anem a Teplice, que és allà va estar Beethoven escrivint les seves obres. I també anem d'una manera molt interessant, hem convidats per l'Ajuntament de Teplice i també gràcies a amics que coneixen l'orquestra, que ens obren portes, i en aquest sentit doncs, la violinista català, no, és Eduardo García, que viu allà i ens ha donat un cop de mà per organitzar la gira i presentar-nos a les persones adequades també. I anem amb moltíssima il·lusió, amb un programa fabulós i amb una solista internacionalment coneguda, Sofia Neckenbauer.

0: La 12a temporada de concerts de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona al Palau de la Música constarà de 6 programes entre els mesos d'octubre i juny. Pel que fa al repertori, s'interpretaran grans sinfonies del catàleg universal, com la segona de Tchaikovsky, quarta de Bruckner, segona de Sibelius, quarta de Mendelssohn o la novena de Beethoven, que comptarà amb la col·laboració del grup coral Quodlibet. També es podran sentir al llarg de la temporada l'obertura Egmont de Beethoven, Xerezada de Rimsky-Korsakov o el concert per clarinet de Mozart. Com cada any passaran pel podi de la Jazz diversos directors a banda del seu titular. En aquesta ocasió s'hi ha tornat a convidar Cristian Vázquez i debutaran Judaina Gómez i Marc Timón. Carlos Checa els presenta.
1: Bueno, la Judaina la vaig conèixer aquest mes de març. Ha sigut molt carismàtica perquè és la directora que ha portat amb molta fama, no?, el projecte de Rosalía. I vaig quedar amb ella, em va semblar una persona superinteressant, molt intel·ligent, amb moltes ganes, que de seguida, bueno, vam connectar moltíssim. I li encaixava venir aquest cap de setmana, del mes de maig, i ella és molt de la música de Bach, de Mozart. Vam decidir un programa amb la Sinfonia de Mendelssohn i també farà el concert de clarinet amb l'Aimar, de Mozart. I la veritat és que, bueno, fantàstic, no? També tenim la novena de Beethoven amb Marc Timón. És un director de casa nostra, que polifacètic, no?, que fa de tot, canta, composa, tot ho fa bé, a més. I és una passada, no?, que pugui venir per primera vegada a dirigir la JOSP. I el Cristian, no?, que el Cristian portem ja serà la tercera vegada que ve, no?, és un director que ha nascut al sistema, a Madrid, de Gustavo Dudamel, i que té molt de carinyo a tots els joves i ha fet ja molts programes amb nosaltres.

0: Els directors que acabem d'esmentar cal sumar l'equip artístic format per més de 25 professors convidats que fan possible la tasca pedagògica de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. També cal destacar els músics que actuaran com a solistes, la flautista Sofia Neugebauer, el clarinetista Aymar Subirats o el saxofonista Iñaki Bermúdez, que estrenarà la suite folklòrica de Miquel de Jorge. Totes aquestes oportunitats configuren, segons Carlos Checa, el caràcter singular i únic de la JOSP.
1: Crec que és una de les claus de la JOSP, no? Que sigui una orquestra tan oberta a que tothom pugui dir la seva i participar i fer-se-la una miqueta seva, no? Els directors que venen, que acostumo a que puguin continuar venint, encara que és veritat que cada vegada la roda és més gran i costa, però que se la sentin una miqueta seva. I jo penso que és molt interessant per ells veure altres maneres de dirigir una orquestra, perquè t'acostumes al músic titular, no? que el tens habitualment, però de cop i volta et ve un altre director que té la seva manera de fer, la seva manera d'expressar-se, la seva manera d'ensenyar, i aprens moltíssim. I a més, ells han d'estar acostumats a això, no? Que els directors, cadascú té un llenguatge propi i de seguida s'han de posar, doncs, a fer la música amb ell, no? I crec que en aquestes etapes de joves orquestres és clau que tinguin molts directors, i per sort nosaltres tenim directors de luxe. La música ens serveix, doncs, per fer relacions humanes més enllà de l'escenari, i això, doncs, és un regal.
0: Tal com ha estat des de sempre, la major part dels concerts de la JOSP tenen caràcter solidari. La mitjana d'assistència a les audicions que ofereix el Palau de la Música supera el miler d'espectadors.

0: Seguim en directe en aquest assaig general i després de centrar-nos en la feina de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i quan falta un minut per 6:45, seguim amb l'actualitat. I ho fem, per exemple, parlant del Festival Contratemps, que programa aquesta setmana l'Ensemble Joan Marc i l'Euskal Baroque Ensemble.
1: Dijous, la Seu d'Ègara acollirà l'Ensemble Joan Marc amb el programa El primer Rèquiem de Montserrat, dedicat a alguns dels testimonis més significatius de l'escola montserratina, com Joan Marc, Joan Serrarols i Miquel López. I diumenge, el Teatre La Unió de Sant Cugat en rebrà Enrique Solinís i l'Euskal Baroque Ensemble amb Otzaran, donde nacen las leyendas, on es combinen melodies tradicionals, fonts manuscrites i composició contemporània sobre els orígens mítics del Pirineu.
0: El Teatre de l'Escala de Milà obre al públic el seu arxiu de televisió.
1: L'Escala TV, la plataforma audiovisual de l'equipament, és gratuïta des del passat 1 de setembre. Creada el 2023, permet accedir a una trentena de produccions d'òperes recents, històriques, ballets, concerts, documentals,

documentals, materials educatius i altres continguts relacionats amb l'activitat del teatre. Entre les properes incorporacions anunciades hi ha produccions dels Gurrelieder de Schönberg i del Capvespre dels Déus de Wagner, que completarà la tetralogia. Laura

0: directe del festival Itinera.
1: Dissabte, el festival que porta la música als micropobles catalans ha programat el duet format per Mariona Segarra i Raül Costa Freda a Figuerola del Camp, al Camp. Anna, la cantant, compositora i performer, l'artista catalana proposa un mosaic d'històries i emocions a través dels poemes musicats d'autores catalanes a les 7 de la tarda a la sala de Lluís Soler.
0: I tot seguit, seguim amb la música de la Mercè.

0: Una programació oberta al món i que sigui mirall de la Barcelona més plural. Amb aquesta premissa se'ns presenta un any més l'ampli cartell musical de les festes de la Mercè, que començaran a omplir la ciutat d'aquí a 15 dies. Una programació que ja es va fer pública fa unes setmanes i que avui repassem amb Gisela Sais, directora artística, que enguany encara la seva última edició després d'haver ocupat el càrrec durant 5 anys. És així com es planteja d'entrada aquesta feina.
1: M'ho plantejo pensant en cada una de les persones que viuen a la ciutat i pensant que som tots tan diferents i que tothom trobi almenys un concert com per ell, no? Llavors, la idea és que hi hagi una diversitat, que siguin tots molt diferents, però al mateix temps estigui lligat, hi hagi una connexió, hi hagi camins perquè cadascú es pugui fer com la seva tria. Que sigui doncs una programació paritària, en la que hi hagi tota mena de gèneres musicals, que hi hagi artistes afrodescendents a tots els escenaris. Bueno, hi ha com molts detallets.
0: I això es tradueix en més de 30 concerts que conformen el programa Música Mercè, repartit per aquests espais de Barcelona: el Teatre Grec, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, l'Avinguda de la Catedral, el Parc de la Ciutadella, la Seu del Districte de Nou Barris, la plaça Sant Jaume, la platja del Bogatell i l'Avinguda Maria Cristina. Entre els dies 23 i 27 de setembre hi haurà propostes que van de la rumba catalana a la música clàssica, passant pel jazz, el flamenc i altres músiques d'arrel. En la confecció del programa, un dels punts importants és el fet que enguany Xangai és la ciutat convidada. Per això, un comitè de la ciutat xinesa ha fet un seguit de propostes, de les quals l'equip barceloní n'ha triat dues. La de la Shanghai Chinese Orchestra, que actuarà el divendres 25 a l'Avinguda de la Catedral, i la del Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, que, seguit del projecte Shanghai Restoration Project, actuaran el dia 23 als Jardins del Doctor Pla i Armengol.
1: La Shanghai Chinese Orchestra, que és una gran orquestra amb un espectacle amb molts instruments tradicionals, amb més de 20 i pico persones a l'escenari, molt vistós i molt xulo per descobrir també la història dels instruments xinesos. Després, el Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble fa un espectacle de jazz i, a banda d'això, no oblidar-nos mai. Quan fem ciutat convidada, sempre intentem mirar també els artistes de la ciutat que són originaris d'allà. I en aquest cas hem trobat el Shanghai Restoration Project, que tenen un projecte aquí a Barcelona, tenen com a convidat un percussionista de Tiana, amb una proposta que barreja música, fan música electrònica amb instruments. I és una proposta així com molt ballable i fresca.

0: La programació musical de la Mercè un any més presenta diverses produccions pròpies. Una és Barcelona Flamenca, amb l'impuls del periodista Luis Troguel i amb el guitarrista Chicuelo com a director musical i amb la vinguda de la catedral com a escenari. També un duet format per la cantautora Anna Rossi i la clarinetista i cantant brasilera Anna Queiroz, amb un projecte en col·laboració amb la Fabra i Coats. En aquest cas, l'espai serà el Teatre Grec i la data el 26 de setembre.
1: És un espectacle que es diu Lo que se sabe invisible i és un viatge que parteix de les músiques

0: llatinoamericanes i de la península per abocar memòries i ressonàncies i sabers.
1: Un altre nom a destacar, Marco de Anna.
0: Que és un viatge a mig camí entre una classe de flamenc i una performance que reivindica el poder de protesta a ritme de Verdiales. És un espectacle que té la col·laboració del Teatre Lliure, de la part de dansa del Teatre Lliure, i amb alumnes que vindran al Marco de Anna. Ha sigut coreògraf de l'Israel Galván, és d'origen austríac i viu a Barcelona de forma casual. I llavors seran tres passes de 35 minuts molt interessants al Parc de la Ciutadella.
1: Per la seva banda, la clarinetista i cantant Carola Ortiz proposa, especialment per la Mercè, un espectacle d'havaneres, mentre que el músic Pol Batlle aposta per un homenatge en memòria de la seva mare. Sumat a tot això, una altra de les iniciatives més esperades és l'oferta simfònica a la seu del districte de Nou Barris, on els protagonistes són l'OBC, l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu, la banda simfònica Roquetes, la banda municipal de Barcelona i el projecte Voces.
0: Hi ha un concert cada dia d'una orquestra, i llavors el dijous l'Orquestra del Cor del Liceu, el divendres l'OCB, el dissabte la banda municipal de Barcelona i el diumenge aquesta producció especial de Voces amb el Marco Mezquida rendint tribut a Manuel de Falla en els 150 anys de l'aniversari del seu naixement.

0: En definitiva, la programació musical de la Mercè, a la qual cal afegir tota la programació del BAM, el Barcelona Acció Musical, és tan extensa com difícil de resumir. Un cartell que comporta no pas pocs reptes, però molt satisfactori, i així ho ha viscut Gisela Sais en els 5 anys que ha estat directora musical del Mercè Música.
1: És algo molt agraït, que la gent s'ho sent molt, molt seu, i molta gent ni mira la programació, senzillament va al carrer i camina i a veure què es troba. Llavors, bueno, això és molt bonic. Després és un repte fer programacions pròpies, però també és molt gratificant. I en un moment també on hi ha molts festivals privats, on han pujat molt els preus tant de caixers com de tots els temes de producció, a mantenir una programació pública amb un pressupost que és el mateix des de fa molt temps, doncs és tot un repte.
0: Sigui com sigui, entre el 23 i el 27 de setembre, la Mercè ofereix música per tots els gustos i tots els perfils. La mexicana Fuensanta, Luisa Sobral, els Amics de les Arts i la implicació de les Escoles Superiors de Música són altres aspectes i noms que formen part d'aquesta oferta.
2: Doncs mentre no arriben les festes de la Mercè, nosaltres seguim endavant. Falten 20 minuts per acabar el programa, que passarem en companyia, encara que sigui en la distància, del director Marcel Ortega, que ens vol presentar, com hem anunciat en el sumari, els seus pròxims projectes. Fem una petita pausa i el saludem de seguida.
3: A Catalunya Música, Assaig General.

0: Doncs aquest Obos Omnes de Pau Casals és una de les partitures que segurament en Marcel Ortega té sobre la taula aquests dies per estudiar, perquè és només la primera o el primer compromís d'una sèrie de, això, de cites que té a l'agenda per als propers mesos i que el tindran ben ocupat i que ens ha volgut explicar. Bona tarda, Marcel.
1: Bona tarda i gràcies per comptar amb mi.
0: Al contrari, gràcies a tu per informar-nos, que fa molt temps que ens vas dir que volies venir a parlar. Suposo que veies que se t'anava omplint l'agenda de coses molt, molt interessants. Algunes encara falten uns quants mesos, però no està de més fer un cop d'ull aquesta temporada que tens per davant i que tu mateix relacionaves, i ara ens explicaràs en quina mesura, amb aquella participació teva en el Premi Erik Eriksson a Suècia, que vam seguir de prop, on vas quedar classificat com a finalista, oi?
1: Correcte, sí.
0: De quina manera, no sé si algunes de les coses que ara explicarem són conseqüència directa d'aquella experiència de contactes o de gent que et va conèixer allà?
1: Sí, en bona part sí. La veritat és que, clar, quan vam parlar, no, jo també t'ho comentava, aquesta sensació d'abans i després d'un premi tan important, i la veritat és que sí, perquè ja l'any passat vaig, de fet fa dues temporades ja, em van convidar immediatament després de l'Erik Eriksson a dirigir, a preparar el cor de Ràdio Televisió Espanyola, i l'any passat hi vaig tornar a anar, i des d'aquí van seguir un seguit de contactes amb cors professionals de primer ordre europeu, com és el cor de la ràdio de Suècia, el cor de la ràdio de Croàcia, contactes a Holanda, o fins i tot a nivell espanyol, el cor de la Orcam, que si no hi hagués hagut aquest premi, doncs no s'haguessin fixat en la meva feina i, per tant, jo no hagués tingut aquesta primera oportunitat d'anar-hi.
0: Mm-hmm. Ja que esmentes Croàcia, doncs, veig que és el primer concert de la llista que ens vas passar, tot i que no tinc la data, crec que serà el primer, no? Aquest rèquiem per una ciutat, oi?
1: Sí. És el dia 17 de novembre, que és el dia abans d'un trist aniversari per ells, no? Tots recordarem la Guerra dels Balcans. El 18 de novembre del 91, la ciutat de Vukovar, que és una ciutat croata, va patir un gran bombardeig per part de l'exèrcit serbi, i llavors ells estan, els hi coincideix, no, aquests 35 anys d'aniversari, com que la data en la qual m'han convidat és el dia abans, tot el tema del concert tindrà aquest punt de vista sobre la reflexió, sobre la mort, sobre la ciutat, molt, molt relacionat amb aquest concepte del bombardeig, i de la guerra, però també amb un cert punt d'esperança.
0: Mm-hmm. Hi haurà molta música catalana, perquè a més de Pau Casals hi haurà Carles Prat, Anna Campmany, però també Anselm Ferrer, Josep Vila, és a dir, generacions diferents, a més de música catalana.
1: Sí.
0: Entenc que, per tant, t'han donat bastanta llibertat a l'hora de poder confegir aquest programa?
1: Sí, efectivament. De fet, és una cosa de les boniques, no?, de poder fer aquesta col·laboració així com altres, i és fer una mica d'ambaixador de la nostra pròpia música. Llavors, és bonic també fer un recorregut, sobretot aquesta història nostra que va des d'abans, però que ressalta molt des d'aquest primer orfeonisme fins als compositors d'avui en dia. I llavors ens portarem, efectivament, a en Carles Prat, al Pol Requesens, que té una obra, Trenos, justament, que té a veure amb els bombardeigs de Granollers a la Guerra Civil, en Carles, que fa aquest Madres, la guerra, amb text de Miguel Hernández. Acabarem el concert amb l'Anna, amb el seu pis, no?, amb la Pau, que és el desig final. I, com a curiositat, el concert comença amb una obra recuperada de l'Arxiu de l'Orfeo Català, que en el seu moment va rebre el Premi Patxot, que és aquesta Agonia, de Joan Baptista Lambert, que és un text sobre el bombardeig de l'11 de setembre a Barcelona. Llavors, d'alguna manera, doncs, ho vincules amb la seva història, amb la nostra i amb la nostra tradició coral.
0: Queda clar. I a part de buscar aquest fil conductor que, evidentment, relaciona totes aquestes obres, també suposo que no totes les has dirigit o les coneixes
1: no,
0: mateix grau, no? Suposo que també un factor determinant deu ser doncs això, programar obres que tu et vingui de gust per un motiu o altre enfrontar-t'hi, no?
1: Home, quan tens l'oportunitat i el gust de poder-ho fer, sí, és a dir, l'Ave Maria d'Anselm Ferrer, no cal dir que me l'estimo moltíssim des de que el vaig descobrir a l'Escolania, igual que l'Obos Omnes de Pau Casals, però també poder fer aquestes obres, que per mi també serà la primera vegada, i fer-ho amb un cor com és el de la ràdio de Croàcia, la veritat és que serà un goig.
0: Com que hem de parlar de més cors, podem endreçar-ho d'aquesta manera, si vols, i després passem a la música orquestral.
1: I tant.
0: Perquè Per exemple, veig, el mes de febrer aniràs a preparar el cor de la ràdio del centre d'Alemanya, que és aquest cor que l'any passat va anomenar titular en Josep Vilacasanyes. Em sembla que va ser professor teu, en Vilacasanyes, oi?
1: Doncs en realitat no.
0: Ah, no?
1: Clar, es dona la casualitat que jo en el món coral català

0: català i, tot i que n'he format part de petit, no? Des de Tarragona i l'Escolania, vaig tornar-hi després d'haver anat a estudiar fora, de ser director a Castelló, d'estar portant orquestres i altres coses, i fins que no he tornat al cap de molts anys aquí al Conservatori de Barcelona a fer de professor de cor, bueno, amb el Josep vam coincidir, això sí, amb el Cor Jove Nacional de Catalunya, però jo com a membre del cor i ell com a director.
1: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, està convidat per preparar una producció que tampoc és menor, La damnació de Faust, de Berlioz. És, no sé com definir-ho, vaja, com tot Berlioz, tot és grandiloquent.
0: Monumental, efectivament.
1: Monumental, exacte, és una bona paraula, no? També, com, sí, sí. Encara tens temps per aquesta obra, però l'has començat a preparar o a fullejar, suposo, ja, no?
0: Sí, sí, justament. Partitura d'orquestra, partitura de cor, una a cada costat. La setmana que ve, i això, la veritat que s'agraeix moltíssim, tenim una reunió amb el director titular de l'orquestra, en Bolon, que és qui dirigirà el concert, perquè jo al capdavall preparo el cor, i amb tanta antelació poder comentar, no? Al final tu li estàs preparant perquè ell ho dirigeixi. Poder comentar les coses amb tanta antelació, la veritat que és una meravella.
1: I un altre cor, el de la Comunitat de Madrid, ho dic bé?
0: Sí,
1: el de l'Orca, amb sis, en aquestes sigles. El mes d'abril dirigiràs aquest cor amb un altre programa, en aquest cas, per part meva almenys, molt més desconegut, però autors catalans, algun, castellans, sobretot, i relativament contemporanis, no?
0: Sí, clar, a nivell espanyol, el 2027 hi ha l'aniversari de la generació del 27.
1: És veritat.
0: I clar, el que és bastant desconegut, la veritat és que jo crec que nosaltres músics també ho desconeixem bastant, és que hi ha una generació musical del 27, que són aquesta sèrie de compositors amb ganes de renovar, molt vinculats també, com aquí a Catalunya, amb el grup de compositors independents, de renovar l'escriptura, d'anar a buscar les arrels, i que molts d'ells doncs pateixen en pròpia carn i la seva pròpia biografia les conseqüències de la guerra. Llavors, aquest concert vincula a tenir textos de la generació poètica del 27 amb obres de compositors del 27.
1: I musicalment, ja que apuntes a aquesta generació musical del 27, quins trets tindrien en comú o què és el que els defineix estèticament, per dir-ho d'alguna manera, si és que tenen un llenguatge comú, eh?
0: Jo crec que no tenen un llenguatge comú, passa una miqueta com aquí a Catalunya, però sí que tots defugen el romanticisme, però alhora van a buscar l'arrel. És a dir, és preciós veure com es van a buscar llegendes populars, cançó popular. Per exemple, hi havia aquest trauma, per dir-ho així, que tenien els compositors castellans, que això ells mateixos ho escriuen. Diu, no pot ser que catalans, bascos i andalusos reivindiquin i tinguin aquesta gran tradició musical, ja no parlem de cor, sinó folklòrica, i nosaltres la sensació que tinguem és que no hi ha res. I llavors es posen a fer recerca ells també i comencen a treure els primers cancioneros de música pròpiament castellana. I a partir d'això ja tenen una agafar-se, l'arrel popular, a part de la gran tradició dels segles d'or, per cadascú, des del seu punt de vista, anar fent una música que intentava ser nova. Clar que sí.
1: Hem dit que parlaríem primer de la música coral i després de la instrumental, doncs, si et sembla bé, canviem de fons musical.
0: I tant.
1: I ara ens comentes altres compromisos.

0: doncs encara que és una gravació molt antiga, és molt reconeixible aquesta cançó d'amor i de guerra, que n'és el preludi, però evidentment és el tema que va reapareixent durant tota l'obra. Recordem que estem parlant amb Marcel Ortega, que la dirigiràs aquest preludi, vaja, com a part d'un concert al capdavant de la banda municipal de Barcelona en el concert de Cap d'Any, ni més ni menys. Per tant, de tot el que explicarem avui, potser és el que et toca més, que et queda més a prop, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com ha sorgit aquesta oportunitat?
1: Doncs, bueno, ja fa anys que vaig col·laborant amb la banda municipal i estem molt a gust treballant junts, jo crec, i em van demanar de dirigir el concert de Cap d'Any. I, clar, hi havia un doble condicionant. Per una banda, ha de ser diferent, ha de ser especial, és una ocasió única, però, per altra banda, ha de seguir sent el que és un concert de Cap d'Any. I, al final, després de donar-hi molts, molts toms, vaig parlar amb els responsables de la banda, amb en Joan Xicola i companyia, i vaig dir, escolta, per què no anem a fer un concepte diferent i que sigui el nostre Cap d'Any? És a dir, i llavors, bueno, la idea va ser fer-ho amb l'Arnau Tordera, amb qui musicalment ens entenem molt bé, filosòficament també, i portar un personatge de primer ordre

0: gran capacitat divulgadora com és en Peyu. Mm-hmm. Llavors, la idea és si el concert de cap d'any ens l'haguéssim inventat els catalans, com seria? I això dona peu, primera, a tota la broma i tota l'explicació didàctica que farà en Peyu, que dona molt de joc, i segona, fer tot un programa entre sinfònic, tradicional, ballable, de música catalana. I esperem que sigui això, no? Que sigui especial, que sigui diferent, però que a la vegada la gent, des de sentir la primera nota de la cançó d'Amor i Guerra, ja se senti a casa.
1: Mm-hmm. Deixa'm un incís, has definit en Peyu de divulgador, potser el coneixem més aviat per la seva faceta humorística. No sé si heu començat a preparar un guió o és molt d'hora per això, però
0: ja ens hem ficat.
1: Sí, és clar, la gràcia de ser que ell, per dir-ho clar i català, que el tregui punta de, no sé si establirà relacions entre, per exemple, la música i coses que estiguin passant que no tinguin res
0: sí,
1: a veure,
0: jo
1: no?
0: Ja, anava a dir, hi hauria la d'allò de dir, jo ja tremolo, però al contrari, jo ja friso, perquè, mira, justament ahir va ser un goig, vaig quedar amb en Jordi León, que és un dels mestres veterans de la banda municipal, compositor històric, músic de sardanes del nostre país, i ell té a casa seva un arxiu i una documentació, a part de la que té al cap. I clar, recuperarem obres de fa 100 anys, recuperarem sardanes, farem música d'avui en dia, i tot aquest material, no, amb els programes de mà de la banda de la Mot de Grignon, que existeixen encara avui en dia i que eren una meravella, tota aquesta documentació jo l'he anat recopilant, fent recerca i parlant amb els que ho coneixen de primera mà, i l'equip d'en Peyu i ell mateix doncs redactaran aquest guió, perquè al final, jo crec que es pot dir una miqueta, la broma serà que és un concert com si estiguéssim a Viena i l'estiguéssim retransmetent per tot el món. Mm-hmm. I ell tindrà el guió com a gran presentador mundial d'aquest gran fenomen.
1: Mm-hmm. Doncs això serà, si ho veig bé, a més hi ha dues oportunitats, perquè feu dos dies aquest concert.
0: Correcte, doble sessió.
1: 29 i 30 de desembre, encara falta molt, ja ho recordarem, a les 7 de la tarda a l'Auditori. Hi haurà una estrena, ja ho has dit, d'Arnau Tordera en aquest programa.
0: Mm-hmm.
1: I per seguir endavant, parlem, si vols, d'una altra estrena, d'aquesta que dirigiràs a Múrcia, una estrena sinfònica coral, sí. En aquest cas, amb quines formacions o de quines característiques?
0: Amb l'Orquestra Simfònica, amb l'Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia, que em van convidar ja fa un parell d'anys i també va anar molt bé. De fet, ja em va dir el gerent, ostres, a veure quan tornem l'excusa per tornar-te a convidar. I jo li vaig dir, doncs, depèn de tu. I al final, no? Però de bones, eh? I llavors hi ha aquesta ocasió simfònic-coral. Vulguis que no, per molt que jo hagi recorregut diversos camins, ara mateix el tema coral també em dona un cert prestigi, per dir-ho així, i per ells aquesta excusa és bona. I llavors farem l'estrena d'un Rèquiem, d'un compositor murcià que ha guanyat molts premis internacionals i que a més és guitarrista també premiat, que es diu Diego Corraliza, i ho farem amb cor i amb l'orquestra d'allà, de la Simfònica, sí.
1: Mm-hmm. Més compromisos que no són corals. Concert d'orgue de Poulenc, que potser tampoc és que sigui una obra del gran repertori, no? Amb la Camerata 21.
0: Sí, això també és molt bonic. Amb la Camerata ja fa un parell d'anys que estem fent coses i ens anem a Suïssa, anem a Basilea, a fer aquest concert, que aprofitarem també l'aniversari de Pau Casals, el fet que Poulenc també va estar molt implicat amb l'Associació de Músics per la Pau i pel manteniment dels refugiats durant la Segona Guerra Mundial, i llavors trobarem aquí un nexe d'unió entre, un cop més, entre la nostra tradició musical i la del país, diguem-ne, d'acollida, o la d'un gran element de la tradició mundial, com és el concert d'orgue de Poulenc.
1: Mm-hmm. De fet, a concerts d'òrgan hi ha pocs en el repertori. No sé si és per una qüestió de que compositivament, bueno, tu no ets compositor, però també ens ho podràs explicar. No sé si és que costa, diríem, de fer encaixar el timbre de l'òrgan amb l'orquestra o és una qüestió de pràctica.
0: Jo a vegades penso que és una qüestió de mitjans. Mm. És a dir, per fer un concert d'orgue i orquestra, històricament on hi havia orgues és a les esglésies.
1: Clar.
0: La sonoritat no és fàcil, portar una orquestra allà és car, i jo crec que és més aviat una qüestió així, perquè si ens anem al repertori barroc, sí que és bastant més comú el concert d'orgue.
1: Mm-hmm.
0: Però cap a la contemporaneïtat o a partir del romanticisme, l'orgue es fa servir com a element, el que dèiem abans, no? Monumental. La sinfonia d'orgue de Saint-Saëns, evidentment, és un cas evident, o religiós. Llavors jo crec que sortir d'aquest marc és algú molt propi justament de Poulenc i de la seva tradició, és dir, doncs jo vaig a fer un concert per orgue, cordes i timbala, i això és el que fa.
1: Molt bé. Ens queden un parell de minuts, Marcel, i també un parell de concerts per comentar. Si no m'equivoco, vas posar també la llista La Banda de Cullera, amb un repertori que tampoc és original per banda, però això ja hi estem acostumats, que és Zaratustra.
0: Sí, bueno, ja crec que ja havíem parlat, no? Fa 2 anys que sóc director a Cullera, tant de la banda com de l'orquestra, i una de les cites anuals més importants d'aquest gran certamen, pel qual, efectivament, el que es tracta és de posar tants músics com hi càpiguen i de fer-lo el més espectacular possible. Llavors serem uns 170 aproximadament i sempre fem repertori per banda, però enguany vam dir, bueno, anem a fer alguna cosa, el que dèiem, espectacular. I Frisian i Esdeleixen per fer el Zaratustra, evidentment.
1: Déu-n'hi-do. I finalment, Banda Municipal de València. Vaja.
0: Sí, encara no tenim programa. Això serà el juny i estan acabant d'última temporada. Però bueno, el que dèiem, no? Al final és tenir un peu amb cada sabata i no només amb 2, sinó amb 3, entre orquestra, cor i banda, i anar tirant endavant.
1: Déu-n'hi-do, ara hem comentat moltes coses que evidentment ja aniran venint i que són, diria, més perfectament assumible, perquè després d'un compromís comences a preparar el següent, no? Tot això, evidentment, en paral·lel a l'activitat docent, suposo, segueixes al Conservatori d'aquí de Barcelona.
0: Sí, i el cor de cambra de l'Auditori de Lleida.
1: I cor de cambra, és veritat que aquest potser és l'última incorporació, no hi pensava ara. Com t'hi estàs trobant en allà?
0: Molt bé, ens hem anat adaptant. L'actitud és molt bona, el nivell també, i estem fent projectes... Bueno, al final, la realitat de tot arreu, no? Has d'anar treballant projectes, anar portant el cor cap on tu creus, però m'hi estic sentint molt acollit. Ara ja serà la segona temporada i crec que està tothom molt, molt motivat per el que tenim per davant.
1: Que bé. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important. Com dèiem, a mesura que vagin venint aquests compromisos, doncs no descartis que tornem a trucar, perquè tots tenen el seu interès i segurament en tornarem a parlar.
0: Moltes gràcies.
1: T'agraïm molt que avui ens hagis fet aquesta visió panoràmica i vaja, anava a dir molta sort, però que també et cal, però sobretot molt d'estudi, no? Imagino.
0: Molt d'estudi i que els dies tinguin 2 o 3 hores més dels que surten al rellotge també s'agrairia.
1: Doncs vinga, a veure si ho aconsegueixes. Marcel, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui i avancem abans de marxar els continguts de demà dimecres. Passarem pel Palau de la Música per presentar ni més ni menys que un espai nou que acollirà, que donarà la benvinguda a tot tipus de públics, acollirà la botiga, acollirà una experiència immersiva. Estem parlant de la nova porta del Palau. Així s'ha batejat i serà una realitat ben aviat.
2: També parlarem del Festivalet de Jazz de Reus, que un any més reuneix els germans Joan i Pau Terol, entre altres, no només com a músics, sinó, en el cas del primer, també com a membre de l'equip programador.
1: Doncs això i més us ho expliquem demà a partir de les 6, com sempre, aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip del programa que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Alco Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

És bo de tenir llàgrimes a punt. Tancades per si tot d'una mor algú que estimes. O llegeixes un vers. O bé, de nit, abans que neixi l'alba, algun lladruc esquinça el dur silenci. I venen els records de tantes culpes que no has mai expiat. I veus el derrotat exèrcit dels homes arrossegant els peus feixugament per les planúries fangoses sota la pluja, mentre xiulen els trens. Que tot és dur, cruel, sense pietat, i sempre el mal i la vergonya duren. Joan Vinyoli. És el seu poema, titulat Abans que neixi l'alba, d'aquest gran poeta nascut a Barcelona l'any 1914. Ell deia que la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. I de fons, doncs al fons, és música de Maria Gribar. Es tracta de Cuando vuelva a tu lado, en una versió per a guitarra, amb Santi Picó. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte el fem ara amb la deessa de l'amor. És un himne dedicat a ella, Himne a Venus, una obra per a orquestra del compositor francès Alberic Magnard, escrita l'any 1903 i dedicada a la seva dona, Júlia, Júlia Magnard. Una obra lírica, poètica, i que en el fons el compositor el que volia era representar la realitat de la vida amorosa.

Doncs sentíem l'himne Venus, l'opus 17 del compositor francès Alberic Magnach. Ho sentíem a la versió de la Filarmònica de Luxemburg que dirigia Marc Stringa. I aquesta música ens porta ara directe al paradís. Chividrem en paradiso, anirem al paradís. És música del 17, música de Tarquino Merula, organista, violinista i mestre de capella. I compositor, evidentment. Aquesta obra és una xacona, en un arranjament que n'ha fet Cristina Pluart, l'interpreta junt amb el seu conjunt instrumental, l'Arpeggiata.

0: Doncs era música de Tarquino Merula. Era la seva xacona, Chibi Dream in Paradiso, que interpretava el conjunt instrumental L'Arpeggiata, al capdavant del qual hi ha la seva fundadora i ànima, Cristina Peluar.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Som a l'any 1874. Aleshores, l'autor d'aquesta música, d'aquesta sinfonia, tenia 33 anys i acabava de presentar una sol·licitud de beca d'artista al govern austríac per a estudiants pobres però talentosos. Ell es deia Antonín Dvořák, era txec. Bé, en aquell moment, hauríem de dir, era un compositor bohemi. I tenia esperança, amb aquesta beca, d'incrementar els escassos ingressos que tenia aleshores com a organista. Obtenir aquesta beca no va ser fàcil, perquè d'entrada havia de demostrar que era pobre. I tenia que seguir tota una sèrie de passes. Una, obtenir un certificat de pobresa de l'Ajuntament de Praga. Després, presentar diferents treballs, diferents partitures al Ministeri de Cultura i Educació de Viena. Doncs bé, entre aquestes partitures que va presentar hi havia aquesta sinfonia, que l'acabava d'escriure, res, feia 4 dies, és a dir, que la tinta, encara per dir-ho d'alguna manera, podia ser molla. Era la sinfonia número 4, l'Opus 13. I amb aquesta música i d'altres, en va tenir prou per assolir la beca. Estem sentint l'Andante Sostenuto e Molto Cantabile, el segon moviment d'aquesta sinfonia, que interpreta la Sinfònica de Berlín sota la batuta de Rafael Kubelik.

0: Doncs era música d'Antonín Dvořák. Era l'Andante sostenuto e molto cantabile, el segon moviment de la sinfonia número 4, l'Opus 13. Ho sentíem en la versió de Rafael Kubelik al capdavant de la Sinfònica de Berlín.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és dimarts, és el dia que m'agrada que anem plegats d'estrena. Doncs avui l'estrena ens porta a l'Òpera Còmic de París. O, si voleu, al Teatre Tívoli, d'aquí de Barcelona, o al Gran Teatre del Liceu. Mireu, m'explico. La primera vegada que s'ha presentat aquesta obra, que ja estem sentint, va ser el 30 d'abril del 1902 a París. A Barcelona arribaria 17 anys més tard, al Tívoli. I al Liceu, 11 anys després. Per tant, l'estrena que us proposo la podem fer tant en un lloc com en un altre. Si voleu, ens quedem a Barcelona, o si voleu, anem a París. Però, en tot cas, anem amb aquesta música, amb aquest drama líric que va escriure el compositor francès, aquest Pelléas i Mélisande, que està basat en un llibret en francès. És una adaptació del cèlebre drama simbolista de Maurice Maeterlinck, que es deia, o que es diu, Pelléas i Mélisande.

Bé, si us sembla, recolem una mica en el temps, fem una mica de història per entendre on vàrem arribar, on es va arribar amb aquesta òpera, que va representar a principis del segle XX. Clar, us deia que es va estrenar l'any 1902 a París, eh? Per tant, representava el primer model d'òpera moderna. Però, mireu, el problema principal era, en aquell moment, com s'havia d'estructurar una música que pogués il·lustrar una dramatúrgia moderna. Els músics estaven esgotats dels experiments, per tant, esgotades les fórmules tant dels baristes com dels wagnerians, no hi havia altre camí que tornar al passat. Es feia servir aquella fórmula de Giuseppe Verdi, aquella famosa cita que deia «Torniamo all'antico e sarà un progresso». Bé, i què es feia? Doncs recitar cantant. I així va ser d'aquesta manera quan Pelléas es va convertir en la primera en el temps que va portar del segle XX, que va portar la solució més original a un problema que passava en el teatre musical. Quina era la manera de tractar la veu a principis ja d'aquell segle, encetat aquell segle. I a partir d'aquí, doncs clar, us podeu imaginar que l'acollida va ser, doncs, no va ser fàcil. Mireu, aquell era el període de la Belle Époque i un dels episodis relacionats amb l'art musical que van fer història a Europa i que varen obrir nous camins inesperats va ser, sens dubte, l'estrena de Pelléas i Melisande. Bé, va ser un dilluns, era 30 d'abril d'aquell 1902, quan s'anunciava en l'Òpera Còmic de París, en la cartellera s'anunciava una estrena que havia despertat un enorme interès. I, a més, també una dura polèmica. Era aquesta Pelléas i Melisande, una obra mestra de Maurice Maeterlinck, el genial escriptor belga, que, a més, donava a París l'estendard del teatre simbolista. Es tractava d'un drama poètic, d'una bellesa molt singular, on les aportacions de l'inconscient i les suggestions misterioses creaven una atmosfera especial pels iniciats. I la crítica aviat va reconèixer en el drama una sèrie de valors evidents i la va consagrar pel repertori teatral. Però la gran novetat era convertir el drama poètic en una peça lírica, en una partitura escrita per Claude Debussy. Encara era poc conegut aquest compositor pel gran públic de la capital, tot i que els seus anys de formació i aprenentatge en l'estranger els havia passat junt amb altres músics del romanticisme. I seguint un costum tradicional, havia una anomenada repetició general, que era, en realitat, una estrena previ només pels convidats de l'empresa, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta va tenir lloc, per tant, encara podríem anar una mica més enrere, va tenir lloc el 28 d'abril, amb el teatre ple, el teatre de l'Òpera Còmic. L'ambient, difícil, tens. Havia la sala pels invitats de l'Òpera Còmic. Per tant, encara us dic més. Deixem enrere aquell dilluns del 1902, del mes d'abril, deixem enrere el Teatre Tívoli, uns anys més tard, al Gran Teatre del Liceu, i anem a la preestrena, que encara té més morbo. Mireu, l'ambient era difícil i tens. Havia a la sala partidaris frenètics del compositor i enemics. Enemics, doncs, també frenètics del compositor. I, a més, Maeterlinck, que era un poeta solitari, que va voler imposar com a protagonista de l'estrena una protegida seva. I això es va negar el director del teatre, que li va oferir a un artista de gran reputació en aquell moment, que era Mary Garden. Bé, aquella nit, els amics de Debussy havien seguit pas a pas durant 10 anys aquesta laboriosa tasca d'aquest autor de La Prémédie d'un Fauna i estimaven que en aquesta ocasió seria l'oportunitat històrica de revelar a París el centre de l'art, la revolució musical que l'artista introvertit secret, anomenat el salvatge, indiferent a les crítiques, oferia als afeccionats de la capital. Bé, els cronistes van deixar testimonis d'aquella batalla cultural. Els palcos, la platea, les butaques, les localitats altes es trobaven estratègicament repartides entre els bàndols enemics. Els partidaris de Debussy, més decidits, hi havia Dicat, Eric Satie, Paul Valéry, entre d'altres, que ocupaven dos palcos capitanejats per la famosa Mícia de Vesca, que va ser musa inspiradora del gran muralista espanyol Josep Maria Serra. Ella després seria coneguda com Mícia Serra. Bé, a les alçades hi havia, controlaven els partidaris de Debussy en cas de violència. I l'estrena va començar bé,
però de cop van saltar les primeres interrupcions. Els de la música oficial, els pontífices del classicisme, els de la vella guarda, podríem dir, van insultar els artistes. Feien mofa del diàleg i xiulaven els cantants. Va acabar el primer acte. Debussy, doncs, es va encongir d'espatlles, però el director va seguir endavant i l'escàndol va anar augmentant fins al final. A la sortida hi van haver cops, insults entre el públic. La crítica del dilluns pel dematí va ser negativa en la gairebé totalitat de la premsa. Una música que deia que volia acabar amb la nostra moral, una música que arruïnaria la nostra persona, una música que ens arruïnaria com a persones, va dir un comentarista conservador. Paul Dicker i d'altres, en canvi, van ser l'excepció, que van començar a dir coses precioses del músic. L'estrena pròpiament dit es va celebrar el dilluns i va tenir un altre to diferent per part del públic. Va ser més tranquil·la la discrepància i els aplaudiments majoritaris. Va ser, en realitat, un cop de fudge. Un amor a primera vista, vaja. Des dels primers compassos va ser la revelació i també, clar, era sentir una música nova, sensible, intel·ligent, aguda i tendra. I això la va situar com una obra cabdal per l'evolució de la música dramàtica del segle XX. Fixeu-vos que va obrir un camí nou als compositors i compositores del món sencer. Debussy tornaria a França, li tornaria un lloc de primer ordre en la música occidental. I de fons, uns extractes d'aquest drama líric, Pelees,

0: Doncs estàvem sentint uns extractes del drama líric de l'òpera en cinc actes, Pelias i Melisande, de Claude Debussy, basada en un llibret, en una adaptació del cèlebre drama simbolista de Maurice Maeterlinck. Ho sentíem en la versió de Marie-Ange Todorovic, Jean Teigen, amb l'orquestra Els Segles, sota la batuta de François-Xavier Roth. I avui, com a souvenir,
1: si avís se fa tan alt,
0: la fem fatal. Sí, té a veure amb la parada d'avui, i tant que té a veure, perquè Melisande és el personatge més ambigu i complex de tota aquesta història. Era una noia, o és una noia indefensa, l'anomenada femme fatal. I això va portar molta controvèrsia també a l'hora de portar-la en escena. Us deia abans que l'autor del llibret, Maeterlinck, volia una protegida seva que fes aquest paper, que es deia Georgette Leblanc. Però el director del teatre es va negar i ell va voler un artista de gran reputació en aquell moment, que era Mary Garden. Bé sigui com sigui, el terme aquest de femme fatal, aquesta dona fatal, aquesta mala fèmena, que diguem en italià, és un arquetip, normalment és una dona que fa servir el seu poder maligne de la sexualitat per atrapar el desventurat heroi. És una expressió francesa, aquest de femme fatal, que significa això, dona fatal, dona que porta desgràcia. I el terme ja es documenta en francès des de mitjans del segle XIX i es va popularitzar sobretot a finals d'aquell segle. Però la idea és molt més antiga. Ja apareix en mites, històries antigues, en figures com ara Dalila, Salomé, Cleopatra, dones representades com a fascinants, poderoses, però que podien provocar la perdició d'altres persones. I durant el segle XIX, especialment en la literatura i en la pintura del moviment simbolista, la femme fatal es va convertir en un arquetip molt popular. Dona misteriosa, seductora, independent, perillosa. El que al segle XX, el cinema, doncs, encara la faria més famosa i la convertiria, aquest personatge, aquest prototip, en una vamp, amb una dona atractiva, enigmàtica, que podia portar el protagonisme a la seva perdició. I de fons, doncs, de fons és mala fèmena. És el que va escriure Totò, aquell actor italià. Ho va escriure un cop es va separar amb la seva dona. Tu sei una mala fèmena, ets una mala dona. Per no dir una altra paraula que em sembla que no la puc dir, però tots m'enteneu què vull dir. Canta, en una versió singular, bonica, Renzo Arbore. I, estimats i estimades, ho deixem aquí avui, amb aquesta mala fèmena, amb una història més de la història, i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, què tal? Nosaltres a punt de rebre l'anhelat canvi de temps, i vosaltres també, també. Doncs no ho esteu ja notant una mica? Es percep, la temperatura es veu que baixarà acusadament. Avís a navegants. I en aquest dia dedicat a les Mare de Déus trobades, el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils comença i un full de ruta ben íntim, com un deliciós pa amb tomàquet. Efectivament, senzill en aparença, però carregat de sabors, records i emocions. Sortim des de l'interior, i ho repetirem subratlladament, del cos humà. Així és, de l'interior del cos humà, perquè volem descobrir les emocions que la música ens produeix. Un viatge pel dolor, la nostàlgia, la tendresa, la serenitat, la por, l'alegria i, finalment, la pertinença.

0: I tot això doncs, ens connecta amb la identitat, la memòria i el lloc d'on venim. I la cirereta del pastís amb la marxa de Santa Tecla i la banda Unió Musical de Tarragona, que donarà el tret de sortida als concerts de Santa Tecla aquest dissabte. Això ens ho explicarà el seu director Jordi Massip. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I quina és aquella música enganxosa que us persegueix? Una que, o ara o en un altre temps, ens agradaria molt que ens ho féssiu arribar. El telèfon és el 607-470-305. Tan sols musitar una mica. Com ha fet la Marisol des d'Igualada?
2: La natura no em respira, avui canto trist. La natura...

0: canto trist. Avui Canto Trist ha triat la Marisol de Tito Martí, autor de Castellfollí del Boix, nascut a Menorca. Ens agrada saber el potencial que té, enganxant-se, no?, aquella música de no sé qui i que us va afectar, doncs, al millor quan teníeu 15 anys. No, n'hi han hagut unes de molt concretes que han tingut una força tremenda. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
1: Hola, bona nit.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, com estem?
0: Per on entrarem avui?
2: Doncs mira, avui el ressò d'ahir m'agradaria explicar que no només destaca moments que es viuen en el directe del programa, no?, que sí, sentim per les zones, sinó també el que passa a les bambolines. I avui destaco un correu que ens va arribar ahir a mig programa, diu d'un seguidor, no?, que ens diu que és fan del Fixa't com sona, que li agrada molt, però que té una suggerència, una crítica constructiva per nosaltres. Llegeixo. Diu, quan algú truca referent al tema de la música misteriosa i l'encerta, trobo que un cop penja no costaria res que l'eficient Diego ens deixés sentir un bon tall d'aquesta música misteriosa per gaudir més del tema.
0: De fet, sona una mica, eh?
2: Clar, sona un trosset, però molt poc. Per
0: però
2: què?
0: Vol més.
2: Perquè la posem, forma part de la,
0: de poc,
2: clar, forma
0: sí,
2: part de la llista de temes del dia, no? I diu que ell n'és conscient, però tot i així, sembla que troba a faltar una mica més de poder-la gaudir. Bé, gràcies per la suggerència,
0: sí,
2: no? I la notarem i mirarem de posar-hi...
0: Ens agrada, això és oient igual a influencer.
2: Exacte, que ens posin, no?, que ens diguin les seves suggerències, el que troben que podem millorar i veurem si podem fer alguna cosa, evidentment.
0: I si voleu posar-hi alguna cirereta al final, en fi, que el programa té aquesta
2: obert,
0: via oberta.
2: Està obert.
0: Temps.
3: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: I les misterioses, atenció, la primera, fa així. No sé si serà massa fàcil avui aquesta. El telèfon és el 930-48-53-21. I podem tornar, Diego? També el 607-470-305 o la bústia fixa't com sona@catmusica.cat.
4: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som dins el cos humà, en el moment que s'emociona amb una composició musical. Com s'explica que una percepció abstracta, una cosa tan intangible, produeixi respostes emocionals intenses, des de pell de gallina o calfred musical i, fins a alguns casos, llàgrimes? Per què una música pot fer-nos plorar encara que no estiguem tristos? Us ha passat alguna vegada? En quin moment i què estava sonant? Potser l'Adagio per cordes de Samuel Barber?

0: Això és un pinyol emocional. L'adagio per cordes de Samuel Barber, que construeix l'emoció gradualment. Ho fa des d'una melodia gairebé nua, que acumula tensió, intensitat i densitat fins a un clímax molt fort i després es desfà. Es desfà com un volado? Profunditat lírica, gran capacitat per tocar la sensibilitat humana, però com s'explica? Recordeu algun moment inoblidable en aquest sentit? Què estava sonant que us provoqués un torrent de sentiments? I, més tècnicament, què passa al cervell perquè uns sons es converteixin en una experiència física tan intensa? Què diu la investigació científica al respecte? Li consultem a Jordi Àngel Jauset. És doctor en comunicació, és enginyer, músic, autor de llibres com aquest, Sonidos para tu bienestar, la ciència del sonido para la mente y el cuerpo. Jordi Jauset, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, bona tarda. Un plaer compartir aquests minuts amb vosaltres i la vostra audiència.
0: Què estàveu pensant mentre sentíeu aquesta música i aquesta introducció?
1: Bueno, doncs pensava, recordava, no fa anys que la interpretava, en un òrgan electrònic, i bé, en un segon realment m'ha transportat en aquells moments, i parlo potser de fa uns 20 o 25 anys. Mm. I és una de les grans capacitats de la música que et pot transportar ràpidament.
0: Jordi, per què una música pot fer-nos plorar encara que no estiguem tristos?
1: Doncs, a veure, aquí, per saber quins mecanismes intervenen o com ens afecta la música, doncs hem de recórrer a la física i a la neurociència. L'origen de la música és una vibració de la pressió atmosfèrica produïda per un moviment. Pot ser les cordes vocals d'una cantant, les cordes d'un instrument. Tot això, quan ho capta el nostre sistema auditiu, es transforma en una informació nerviosa i a través de determinades vies doncs va cap al cervell. Aleshores, què succeeix? Que el cervell té la capacitat, té aquesta intel·ligència que pot decodificar d'alguna manera aquesta informació com a música. Aleshores, la música, de fet, és una resposta del nostre sistema nerviós a unes vibracions acústiques. I remarco lo de nostre perquè els efectes són individuals. Aquest mateix adagio és molt habitual que pugui produir tristesa, però pensa que si, per exemple, tu estàs escoltant aquesta obra musical i et diuen que t'ha tocat la loteria,

0: el record que tu tindràs ja no serà gairebé trist, sinó que en recordarà un moment d'alegria. Per tant, tot allò que ens produeix la música a través del sistema emocional té a veure molt amb la nostra història, els nostres records i les nostres experiències.
1: Però Jordi, on és l'emoció? Dins de la música, dins del cervell, del nostre cos, com s'explica?
0: Sí, bueno, hi ha una relació molt directa entre canvis hormonals i de neurotransmissors, que són les substàncies químiques que tenim per cervell i tot el cos, i les sensacions que ens desperta a nosaltres. El fet d'escoltar, per exemple, una obra musical com aquesta, que més aviat vol donar tristesa, si poguéssim mesurar què passa amb el nostre cervell, veuríem que una glàndula que es diu hipòfisi està segregant una hormona que es diu prolactina. I els efectes d'aquesta segregació d'aquesta hormona és la que ens dona aquesta sensació d'una tristesa, però bueno, una tristesa que no porta cap perill, sinó que inclús ens consola i ens permet experimentar de vegades inclús hasta una sensació de plaer. És un efecte d'aquest alliberament d'aquesta hormona.
1: Què sabem avui científicament sobre els efectes de la música que fa 20 anys no sabíem?
0: Bueno, jo diria que fa potser uns 30 anys es van començar a incorporar els equips de neuroimatge i això va permetre descobrir moltes coses del cervell que fins aleshores podien ser potser una mica paracientífiques, no? Una cosa important, per exemple, és que l'aprenentatge musical modifica estructuralment el cervell. És a dir, hi ha unes àrees del cervell de matèria grisa i matèria blanca que adquireixen més volum, es formen més fibres nervioses. Una molt important és aquella que uneix els dos hemisferis cerebrals. Això que implica que hi ha una transferència més ràpida dels impulsos nerviosos, que és com treballa el cervell. I, curiosament, avui que he escoltat tot aquest debat sobre les proves PISA, el resultat que hem tingut a Espanya, jo aconsellaria que es miressin tots els estudis que hi ha que diuen que l'aprenentatge musical intervé molt en tot el que són les funcions lingüístiques i l'atenció amb els nens. I jo penso que s'haurien d'incorporar més hores de música i no més hores, per exemple, de matemàtiques o de llenguatge. Hi ha molts estudis al respecte. A part de modificar la part estructural, evidentment afecta la part funcional del nostre cervell.
1: Més música... Què ens diu la música sobre nosaltres mateixos, que potser encara no sabem explicar en paraules?
0: Bueno, la música... Bé, són éssers profundament socials, perquè la música, ja ho han pogut comprovar de moltes maneres, ens cohesiona moltíssim. Jo diria que la música no ens explica qui som, però sí que ens mostra com funciona el nostre cervell quan intenta donar sentit a qui som. És a dir, la música és una eina, al final, que és de doble tall, perquè ben utilitzada ens pot potenciar, es pot regular l'ansietat, es pot millorar inclús el rendiment de l'activitat física, d'una prova física, si jo la faig escoltant música, però també ens condiciona. La música sabem que s'ha utilitzat inclús per torturar o, bueno, si escoltem determinades cançons en una lletra que pot ser molt pejorativa, doncs si això ho capta un nen o un adolescent, es queda molt amb la lletra per tot el ritme i la melodia que porta la música i en aquest sentit pot ser negatiu. És a dir, és una eina que hem de saber com utilitzar-la pel nostre benestar i pel nostre creixement.
1: Ens ho diu Jordi Àngel Jauset, és divulgador neurocientífic dels beneficis de la música, creador, dissenyador i coordinador del màster de formació permanent en neurociència de la música de la Universitat de Lleida, un programa multidisciplinari i pioner sobre les funcions cerebrals, emocionals i cognitives, i que ha començat aquest dissabte, acabarà el 4 de març. A qui us adreceu amb aquest programa, Jordi?
0: Mira, el públic objectiu són psicòlegs, són professionals de la salut, són músics, són educadors, és a dir, el que donem amb aquest programa, que de fet bueno, comencem a mitjans de setembre, estem acabant les matrícules, és entendre com el cervell descodifica, produeix i respon a la música i de tot aquest anàlisi veure com es pot aplicar, per exemple, a l'àmbit de la salut per a millorar la qualitat de vida, que hi ha molts estudis, a l'educació per a millorar les funcions cognitives dels nens, també a la pràctica esportiva i també hi ha aquelles aplicacions no, que utilitzen les empreses com a neuromàrqueting. De vegades entrem en un, a comprar algo i hi ha música, però aquella música hi és per algo, perquè s'han fet estudis i bueno, sap que en funció de si hi ha molta o poca gent, saben quin tipus de música hem de posar per intentar que consumim més. Vull dir, no és res exacte, però bueno, és tot probabilístic.
1: I què espereu que els alumnes s'enduguin d'aquest màster quan arriben a final de curs?
0: Bé, al final és conèixer més en un mateix. És una de les preguntes que ens fan molts. La majoria de persones que s'apunten són professors de música, per una part perquè volen saber, bueno, quan jo estic practicant un instrument, al marge d'aprendre a tocar, què li passa al meu cervell, no? Molts no saben que estan construint d'alguna manera neuroplàsticament el seu cervell. I també saber, bueno, jo quan explico música o ensenyo música als nens, quins beneficis, a més de la música, li puc aportar. No es tracta només d'ensenyar a tocar un instrument, de tenir aquesta habilitat, però si no, doncs, bueno, que això li pot facilitar aprendre un segon llenguatge, li pot resultar més fàcil, perquè al fi i al cap el so, la música, són vibracions acústiques i el llenguatge són fonemes, són vibracions acústiques. Hi ha moltes vies nervioses que es comparteixen. Per tant, practicant música es pot millorar. Es pot millorar també el tema del llenguatge, la part fonològica del llenguatge. Intentem, bueno, pues donar aquesta visió de com pot ens pot ajudar la música.
1: I Jordi, si aquest màster és pioner, quin creieu que serà el següent pas en la recerca sobre música i cervell?
0: Bueno, jo penso que és un àmbit gairebé... Moltes vegades es compara el cervell amb l'univers. És a dir, hi ha molta investigació, saben moltes coses, però és curiós perquè cada vegada que hi ha un descobriment, allò obre moltes més portes i allò fa que, bueno, la investigació tingui un camí gairebé infinit, no? El cervell és un òrgan, bueno, els més complicats que hi ha. 86.000 milions aproximadament de neurones, que cada un es pot comunicar en 10.000 més. Bueno, analitzar això, inclús amb la intel·ligència artificial, pues, és molt complicat. Entre altres coses, perquè no hi ha dos cervells iguals. És a dir, per una part hi ha la part estructural, que és, sí que la tenim igual, però és molt important com formem aquest cervell amb les nostres vivències, la nostra cultura, el nostre entorn. Tot això ens canvia la manera de funcionar el cervell. I, per tant, dues persones que visquin el mateix gairebé és impossible.
1: Més música. Interessantíssim el que ens diu Jordi Àngel Jauset. I per acabar, no sé si voldríeu fer arribar unes paraules als oients de Catalunya Música en aquests instants.
0: Bé, bueno, un simple consell és que pel fet només d'escoltar música, el nostre cervell treballa molt, perquè hi ha moltes àrees implicades. Això afecta, d'alguna manera, a la connectivitat, a la neuroplasticitat. Hi ha estudis que diuen que escoltar mitja hora de música al dia, aquella música que a mi em plau, que pot ser pop, pot ser clàssica, pot ser qualsevol gènere musical, té beneficis cardiovasculars, entre altres coses perquè segrega més òxid nítric, que és un vasodilatador. I aquests, bons són estudis que estan publicats i són estudis científics. Per tant, un consell, escoltar cada dia, si és possible, un ratet música, però aquella música que a mi em vingui de gust en aquell moment.
1: Doncs és el que intentem fer cada dia servint la nostra audiència. Jordi, moltíssimes gràcies per la feina
0: feta. Molt
1: bé,
0: gràcies a vosaltres.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Som dins del cos humà, de l'emoció que ens ha brindat Barber, d'aquest creixent dolent, talment com si el cos sabés que alguna cosa està a punt de passar, i marxarem cap a Rachmaninov, però abans sonarà la misteriosa U. Mira, l'han endevinat el Rafael, el Jaume, el Marc, el Pere, ho han fet per WhatsApp, També un altre Rafael ens diu que aquesta és la que ha demanat a la seva família que vol que soni el dia del seu enterrament. Però quina és aquesta? Fins que no ho digui alguna antena, no ho farem públic. I

Ens agrada això, la vostra participació i el que dèiem, dintre del cos cap a Rachmaninov. Una melodia que s'expandeix, creix, sembla no voler acabar. I tot comença amb unes notes de piano que ens preparen pel torrent emocional. Fixa't com sona.

Això és majestuós. És el primer moviment del concert per piano número 2 de Sergei Rachmaninov amb la Simfònica de Londres i Valentina Lisitska al piano. Rachmaninov, Rússia, 1873, un concert compost el 1901 amb encara no 30 anys. Una de les seves peces més recordades que li va suposar un sòlid reconeixement i fama com a compositor de concerts. I el que són les coses, després de l'estrena desastrosa de la seva primera simfònica,

0: Fonia el 1897, Rachmaninoff va patir una crisi psicològica i una depressió que li van impedir compondre durant 3 anys. Va ser un cop devastador que el va deixar sumit en un bloqueig creatiu durant tots aquests 3 anys. Va iniciar un tractament amb el neuròleg i psicoterapeuta Nikolai Dahl, basat en sessions d'hipnosi i autosuggestió, i el tractament va donar fruit. I precisament aquest concert, aquest primer moviment que hem escoltat, n'és una mostra que va donar resultat al tractament del doctor Dahl.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I a més li va dedicar en agraïment. El telèfon que teniu a disposició per endevinar aquesta peça que ara sonarà és el 93048-5321. La persona que ho digui en veu rebrà com a premi una dedicatòria, que és el que, d'alguna manera, posarà la cirereta del pastís al programa, a qui cregui, a qui ho vulgui. I, dit això, marxem, perquè de l'emoció expansiva de Rachmaninoff anem a una música de comiat que sembla contenir allò que sentim, lentament, com si fos el mateix silenci qui parlés. Els protagonistes són Fiordilici, Dora Bella, que s'acomiaden dels seus estimats Ferrando i Guglielmo. Marxen a la guerra. Mozart evita convertir-la en un drama explícit. Diu tot allò que cal sense necessitat de cridar. Fixa't com sona.

El vent, o sigui suau del terceto de Così fan tutte Mozart, aquests dos joves que fan veure que se'n van a la guerra per posar a prova la fidelitat de les seves promeses impulsats per una aposta. Estrenada a Viena el 1790 i també estroncada, pocs dies després moria l'emperador austríac Josep II, fet que va obligar a tancar teatres i tallar les funcions.

L'obra també va ser acusada d'immoral durant el segle XIX, un atac a la fidelitat i al matrimoni es considerava. Què faríem sense música? Això és Catalunya Música i aquest és...

0: Operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Bregenz a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
2: Aquí estem, a 2 quarts tocats de nou de la tensió i el clímax de Barber, l'expansió i desbordament de Rachmaninov, la contenció i el comiat de Mozart. Ens n'anem a la memòria, al temps i a la nostàlgia. Però abans escoltarem la veu de l'oient que endevinarà aquest tema. És l'Anna de Mataró. Anna, benvinguda.
3: Hola, hola, gràcies. Escolta, la marxa, què és la marxa de Ravesky?
2: La que... És la Ravesky, marxa que... Ravesky. La que piquen de mans. Escolta, m'he quedat parat de quanta gent que l'han endevinat, tot i que no volen sortir per antena. Imagino que tenen prou feina, estan fent altres coses.
3: Doncs mira, doncs ja sí, ja surto per antena.
2: I l'Anna ens agrada molt de sentir-la perquè acaba de guanyar una dedicatòria. I no caldrà que ens ho digueu encara, eh? Espereu una mica, ja quedaríem.
3: I com heu sabut?
2: Com heu sabut que era la marxa Radetzky? A veure.
3: Bueno, perquè és que m'agrada molt, i aquestes quatre notes que heu posat, és que m'agrada molt aquesta marxa, i jo, com que també soc de molta marxa, m'agrada, home, sí, no? Tampoc, sí, és difícil, però per mi no ho ha sigut. Ara, clar, però molts ho han endevinat, oi?
2: Sí, ha tingut molta sortida.
3: A veure
2: què passarà amb la segona que ve a continuació, però abans, Anna...
3: Aquesta és més difícil.
2: Aquesta serà més difícil, la segona encara no l'hem posat, però ja ho veureu.
3: Sí.
2: Una
3: sí.
2: Cosa, Anna, com estan els ànims?
3: Bé, els ànims bé. Jo no gaire, però els ànims molt bé.
2: Per això.
3: Sí, no, vaig fent, eh? Estic bé. Ja en tinc 91, aviat en faré 92. Però no, estic bé. Encara ara començaré les coses que faig, sí, tornaré a començar les coses que faig perquè tinc vacances. Però mira, gràcies a Déu, pues, com que tinc el cap molt serè, sí, tinc molts ànims de fer coses, però no és com abans, eh? No és com abans, aquelles excursions que feia abans tan boniques, no. Però bueno, és igual.
2: Si no m'equivoco, sí. L'Anna havia fet maratons, eh que sí?
3: Sí, tant, tres n'hi fet.
2: I una a Nova York, si no m'equivoco.
3: Dues a Nova York. Dues a Nova York i una d'aquí, de Mataró, a Barcelona, que la vam fer per les Olimpiades.
2: I amb el seu marit, pot ser?
3: Amb el meu marit, sí.
2: Tots dos, pam-pam, pam-pam,
3: sí.
2: Pam-pam.
3: Sí, sí. Però això no és res, eh? No és res, això. Amb el
2: això
3: que
2: no
3: he fet,
2: és res,
3: això,
2: deu fer una marató, no és res. Sí. 46 quilòmetres, ens hem de 42. Sí. No és res.
3: Corrent, no és res, no.
2: Com que no és res?
3: No, perquè per mi és més fort fer 14 muntanyes, pics de 3.000 metres.
2: I també ho vas fer.
3: També ho he fet, sí, 14. Això ho trobo una mica més fort. I de Mataró-Montserrat a peu, també he fet 20 vegades, a Batagalls-Montserrat, de Tordera de Mataró, moltes coses he fet.
2: Escolta'm...
3: I gràcies a Déu, de lo que he caminat i lo que he corregut, em trobo bastant bé.
2: Anna, jo em sembla que és per tornar-te a posar la marxa Radetzky aplaudint, eh?
3: Sí. És la meva marxa, és la meva marxa.
2: Molt bé, per molts anys, una abraçada. Vinga. i que la salut. Gràcies. No ens abandoni. Adéu-siau.
3: I tant, adéu.
2: Adéu. Ens agrada sentir els oients. Tenim una peça que sonarà a la marxa Radetzky. En aquest cas serà l'explosió, l'expansió. La música ens convida fins i tot a picar de mans. Atenció a la segona misteriosa. Ah! Per on diríeu que va? I tornem? 93-048-53-21 o 607-470-305. I ara això que us dèiem, ara ens endinsem a través del cor

a la memòria, al temps i la nostàlgia. I ho fem amb dues dones, la compositora Fanny Mendelssohn i la jove pianista d'Alcalá de Henares, Susana Gómez Vázquez. Fixa't com sona.

0: Com un núvol que t'embolcalla. Das Jahr és l'obra, el nouè tema, Setembre. L'hem escoltat en record de Fanny Mendelssohn, Hamburg, 1805, 4 anys abans que el seu cèlebre germà petit, Félix Mendelssohn. No és estrany que soni més ell que ella. El pare de tots dos, Abraham, va deixar ben clar i per escrit que el seu fill podria dedicar-se a la música, però que la filla s'havia de dedicar a ser mestressa de casa. La música només podia ser un complement, un passatemps. Alguns experts asseguren que la germana era tan o més bona al piano que Félix, i s'explica que la reina Victòria d'Anglaterra va dir que la seva melodia preferida del compositor era Italian, i precisament era d'ella, Félix l'havia incorporat. Félix va confessar amb la boca petita que era de la seva germana Fanny. Davant la impossibilitat de tocar en públic, Fanny va convertir el saló de la residència familiar a Berlín en un centre cultural de primer ordre. Organitzava els concerts de diumenge on dirigia orquestres i cantava i interpretava el piano davant de centenars d'intel·lectuals i artistes de l'època, com Franz Liszt o Clara Schumann. Fanny va morir de sobte als 41 anys en un atac d'apoplexia mentre assajava una cantata composta per al seu germà. Desfet pel dolor, pocs mesos després, Félix va morir de la mateixa malaltia.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquí estem. De l'atenció, el desbordament, la contenció, la memòria i la nostàlgia passarem a la música que esdevé símbol aclamat. Però abans recordarem la segona. I em sembla que és el Boris de Barcelona que la vol endevinar. Boris, benvingut.
2: Hola, bona nit.
0: I què tal? Què tal? Què estàs fent mentre escoltes el Fixa't?
2: Estava amb la meva mare a la cuina i amb el meu amic jugant a Clash Royale.

0: Molt bé. Jugant a què?
1: Clash Royale.
0: No el conec, disculpa'm, eh? De què va Clash Royale?
1: Clash Royale és un joc molt intel·ligent, un videojoc que va sobre... Cadascú... Tu tens un contrincant i té tres torres i l'has de tombar tirant certs personatges que t'ajuden i defenen i tal. Però bueno,
0: està
1: mal
0: molt...
1: explicat, eh?
0: I tu pots estar amb el cap dividit, jugant per una banda i escoltant també, doncs, Fanny Mendelssohn.
1: Sí, tinc la sort que sí.
0: Molt bé, me n'alegro. Ens agrada aquesta activitat a través dels oients i a veure si endevines aquesta música.
1: Jo crec que és de la pel·lícula Tiburón.
0: Molt bé, però no. Però molt bé. I, escolta'm, com es diu la teva mare?
1: La meva mare es diu Bàrbara Berini.
0: Molt bé, Bàrbara, des d'aquí salutacions cordials. I el teu company?
1: El meu company es diu Omar Diamanca.
0: Omar, també, salutació. I
1: moltes
0: Boris,
1: gràcies.
0: No és Tiburón, però va molt bé. Gràcies per la trucada.
1: Ok, bona nit,
0: moltes gràcies. Bon Royal, com ha dit que es diu aquest joc? Royal? Clash Royale, ni idea. Jo no estic molt ficat amb els jocs, però escolta'm, quan t'enganxen, t'enganxen. Us en recordeu de la màquina de millor? Oi, passàvem estona allà, amb la màquina de millor, i hi havia trucs. I després van venir aquells, els marcianets, no? Gic, gic, gic, gic, gic. Ja tenim una edat. Tornem a escoltar la misteriosa. No és Tiburón, no és Tauró, però si sembla molt la línia, podríem dir que té un semblant. El que us dèiem, de l'atenció, el desbordament, la contenció, la memòria i la nostàlgia, passarem a la música que esdevé símbol aclamat. Aquella que emociona des de la identitat. Fixa't com sona.

La penya entregada de dalt a baix en directe des del Palau de la Música era 2012. Roger Mas, la Santa Espina, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i aquesta emoció que connecta amb el moll de l'os a tantes persones des que va ser creada el 1907, no com a peça de concert, sinó com la cançó d'una rondalla dramàtica en tres actes d'Àngel Guimerà, música d'Enric Morera, i que no va tenir tant de recorregut com

0: en el cas d'aquesta sardana del tercer acte, que va agafar vida pròpia convertida en fenomen popular, símbol identitari, prohibida pel governador civil de Barcelona, Primo de Rivera, l'any 24 i perseguida i censurada durant el franquisme.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Perquè una música associada a una identitat col·lectiva pot provocar una emoció molt més intensa que aquella mateixa música escoltada fora del seu context. I parlant de música i emoció, ara tocarà el vincle amb la memòria, la mort i la nostàlgia. Però abans tornem a escoltar aquella misteriosa. Aquella misteriosa que vol endevinar el Pere de Piera. Pere, benvingut.
2: Hola, ben trobat, Xavier.
0: No és Tauró, Tiburón, música de qui
2: no,
0: era?
2: No.
0: De qui era la
2: no
0: música d'aquella pel·lícula de Steven Spielberg? Era de John Williams, potser? No ho sé, ara estic... Jo
2: sí, sí, la música sí. És de John Williams, la del Tauró.
0: Però,
2: sí, sí, però aquesta no, aquesta que ha sonat ara
0: a veure,
2: és amb Bernard Herrmann, aquesta que acaba de sonar.
0: Bernard sí, Herrmann i es diu...
2: Misteriosa.
0: Yes.
2: I es diu, em sembla que si vaig bé, era d'un tal Norman Bates que es carrega algú a dins una famosa escena de pel·lícula, que és ja històrica, dins una banyera.
0: I la pel·lícula es diu... La pel·lícula es diu...
2: I la pel·lícula es diu... Deixem estar el suspens ja, home, no?
0: Clar, clar, clar.
2: Jo diria que és Psicosis.
0: Sí! De Bernard Herrmann, quines notes d'entrada. Pere, enhorabona.
2: Vinga, gràcies.
0: Pere, que ets un malhomen.
2: Ho han reposat moltes vegades per la televisió.
0: Sí,
2: home,
0: gran pel·lícula. No, i l'Anna sí. Ens ha trobat una informació que ara el llegirem molt potent quan soni, perquè és d'aquelles sí, coses que dius, com és la vida, eh? Com és la vida?
2: Sí, Pere... Sí, tot surt de que la protagonista femenina... que mor a la dutxa, doncs s'endú un grapat de bitllets d'allà on treballava. Li donen perquè els porti al banc i ella, mira, els agafa i fot al camp.
0: Goita, goita, què fan ara? Sí, sí, sí. Doncs Pere, magnífic. Escolta'm, en tant que guanyador, algun missatge per l'audiència?
2: Doncs no, en principi no. Vull dir que gaudim tots plegats d'aquest magnífic programa que feu de dilluns a dijous i amb aquesta segona temporada, doncs, continuar gaudint d'ell.
0: Gràcies, Pere. T'escoltarem en la dedicatòria ben aviat. Que vagi molt bé.
2: Adéu, adéu.
0: Doncs ja hem exhaurit les misterioses i ara el que us dèiem, parlant de música i emocions, toca el vincle amb la memòria, la mort i la nostàlgia. Una veu que sembla suspendre's en l'aire, en un mar de calma i gairebé física. Fixa't com sona.

0: Quanta confitura concentrada, per favor, eh? Com diria un bon amic, per favor. Amb Sarah Brightman, Pie Gesù, la peça més cèlebre del Rèquiem d'Andrew Lloyd Webber, 1985, a memòria del seu pare, William Lloyd Webber, organista i compositor, mort el 82, 3 anys abans. Inspirat en un article sobre la guerra del Vietnam i la tragèdia dels nens atrapats en el conflicte, fet que va motivar l'ús central d'una veu infantil blanca. Lloyd Webber la va escriure específicament per a la veu de Sarah Brightman, amb qui estava casat en aquell moment. Una mica abans i un després, gràcies a tot això, perquè Lloyd Webber és el compositor de musicals més aclamat de la història contemporània. Cats, The Phantom of the Opera, Jesucrist Superstar, Evita, Sunset Boulevard... Forma part de l'exclusiu club dels EGOT, persones guanyadores d'un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I d'aquesta pregària cantada que parla de fragilitat, esperança i de necessitat de trobar consol, anirem a una altra pregària, però sense paraules. Just camí de les 9 del vespre. I a través d'un instrument de so càlid i profund, capaç de penetrar ben endins i arribar directament allà on les paraules no arriben. Fixa't com sona.

0: Això és Boccato di Cardinale. Era per la Claudia Cardinale, aquest comentari, Boccato di Cardinale. Gabriel Soboé, o Gabriel Soboé, per dir-ho bé, tema central de la pel·lícula La missió, música del geni de les bandes sonores. En aquest cas, tot un repte pel compositor, és a dir, compondre a partir de les imatges que rebia de diferents escenes. En aquest cas, l'actor Jeremy Irons va moure els dits sobre l'oboè de manera completament aleatòria, perquè encara no hi havia cap música escrita, i Morricone va crear la peça en funció d'on col·locava els dits l'actor, un treball quirúrgic que li va portar moltíssima feina. Curiositat, la cantant Sarah Brightman, que ara mateix l'hem escoltat amb el Pie Gesù, va estar durant 3 anys demanant permís a Morricone per posar-li lletra i cantar-la. Mr. Morricone, no? Prego, prego. I insistia cada 2 mesos via carta. I ell, doncs, no, s'hi negava, perquè no volia que la seva obra instrumental es transformés. Però finalment allò una mica devia ser tan pesada, no?, que devia dir, escolta'm, canta-la, que finalment li va concedir permís i va néixer, atenció, la Nella Fantasia. Sarah Klickman ho va explicar en directe al 99, just abans d'interpretar-la en un concert, la satisfacció que va tenir quan el mestre va donar el vistiplau.
1: And I'm really glad that he did, because I think it works beautifully as a song. So, ladies and gentlemen, here is Nella Fantasia.

un win-win, que es diu en aquests casos, i van guanyar tots dos, Morricone, Brinkman i principalment tota la resta, és a dir, nosaltres, amb aquest resultat. Fins ara hem transitat musicalment per la tristesa, la nostàlgia, la tendresa, l'espiritualitat, el desig, la bellesa i la commoció. I ara toca l'alegria compartida, l'eufòria, el joc i la participació col·lectiva. Sol passar cada primer d'any en la sala de roda del Wiener Musikverein de Viena.

0: La penya entregada amb la Filarmònica de Viena, la marxa Radetzky de Strauss pare i aquest final triomfal i exultant del concert de cap d'any de la Filarmònica de Viena. En concret, aquest que escoltem és del 2023, dirigit pel mestre Franz Welser Most. Any rere any aconsegueix una cosa extraordinària, convertir un públic seriós, mudat, elegant, en un autèntic instrument de percussió, seguint el ritme amb les mans. I aquesta reacció no és nova. Quan la marxa es va estrenar el 1848 en honor del mariscal de camp austríac Joseph Radetzky, els oficials militars que eren a la sala van reaccionar precisament així, picant de mans. D'aquí la tradició en el temps. Va ser curiós veure el concert del 2001, recordeu, any de la Covid, quan Ricardo Muti va dirigir davant una sala buida, silenci absolut. Però l'organització va connectar un sistema sonor que reproduïa aplaudiments enregistrats de milers d'espectadors des de les seves cases arreu del món. I abans de començar la marxa, el director i els músics feliciten tradicionalment el nou any al món dient a l'uníson «Prosit Neujahr».
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I tot circulant per l'interior del cos i les emocions, saludem la gent que circula per la xarxa viària. Que tingueu un bon viatge, gràcies per triar Catalunya Música. I nosaltres, de l'alegria compartida d'aquest picar de mans a una emoció ben diferent, la que ens posa en alerta, aquella que genera tensió i fins i tot provoca por. És el cas d'una de les bandes sonores més cèlebres de la història del cinema. Poques cordes, agudes i repetitives, i el nostre cervell que diu «Perill, fixa't com sona».

0: Brutal, aquesta psicosi de 1960, fruit de la fusió entre la visió de Hitchcock i la música de Bernard Herrmann, que va redefinir totalment el gènere del terror. Paramount no volia finançar la pel·lícula perquè trobava el llibre massa groller i desagradable. Hitchcock n'estava tan convençut que va renunciar al seu salari fix i va pagar el rodatge de la seva pròpia butxaca, uns 800.000 dòlars. A canvi, però, va demanar el 60% dels drets de la pel·lícula. Jugada mestra. Èxit total i més de 50 milions de dòlars recaptats, 15 per a la seva butxaca. A més, per estalviar costos, va decidir rodar en blanc i negre, i això li va servir perquè l'escena de la banyera no fos tan macabra i el vermell de la sang no passés pels filtres de la censura. Van fer servir xocolata per donar la textura necessària a la sang en blanc i negre. I pel que fa a la música, amb el pressupost ajustat, Herrmann va renunciar a tota la secció de vent, percussió o fusta i va escriure exclusivament per a orquestra de cordes, violins, violes, violoncels i contrabaix. Per cert, Hitchcock volia l'escena de l'assassinat a la dutxa en silenci total, només el so de l'aigua i els crits de l'actriu. Herrmann no hi estava d'acord i, d'amagat, el director va compondre i enregistrar el cèlebre so del «gi, gi, gi», aquells violins esquinçadors, screamers. Li va mostrar al director, que va esmenar de seguida el seu error, i li va dir: «Herrmann, go ahead, go ahead». Però us hi fixeu, la Sarah Brightman, entossudida en interpretar el Gabriel Soboé i convertir-la en veu. I Hitchcock: «Escolta'm, això funcionarà». És allò de l'instint?
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: I arribem al final d'aquesta sèrie d'emocions que la música és capaç de despertar. Dolor, nostàlgia, tendresa, por, alegria. Tanquem amb una emoció especialment poderosa: la pertinença lligada a la identitat, a la memòria i al lloc d'on venim. Fixa't com sona.

0: País petit, una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach. Àlbum del 80, Verges 50, es referia més que no pas a Catalunya, a l'Empordà, concretament en el paisatge de Verges on va créixer. La cançó va creuar fronteres i la cultura catalana n'ha adoptat els versos com a propis. Al març del 2007, després de 40 anys de carrera, es va retirar oficialment de la música, amb dos concerts de comiat a Verges, precisament, al País Petit, que l'havia vist créixer. Probablement més d'un oient que ara en seguiu i éreu aleshores. I així arribem al final.
1: La cirereta del pastís.
0: Amb els Segadors i la banda Unió Música de Tarragona, que és d'actualitat perquè donarà el tret de sortida als concerts de Santa Tecla amb un espectacle simfònic. Mediterrània és una festa, es diu, i serà dissabte, aquest dissabte a les 22, a les 10, al Camp de Mart. Jordi Masip és director de la banda. Jordi, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
0: Queda alguna entrada?
2: Encara queda alguna entrada, sí. El Camp de Mar és un espai molt gran, hi caben 1.700 persones i normalment amb aquest concert doncs, sempre l'omplim, però encara queden algunes entrades.
0: Doncs anem a seduir a través de l'explicació, perquè oferireu versions simfòniques de La Fúmiga, Obrint Pas, Oques Grasses, L'Accent Busto, Els Catarres, Lluís Llach i Raimon. Quin és el punt fort de Mediterrània és una festa?
2: Mira, doncs nosaltres cada any per aquestes festes de Santa Tecla oferim un concert que diem de producció pròpia perquè nosaltres doncs l'ideem, el pensem quin tipus de repertori podem oferir. Sempre volem que sigui com un concert diferent, no? Potser a la música que està acostumada a fer la banda, no? Però pensant que és un concert de festa major, no? Que el que volem és que la gent s'ho passi bé, no? A més, normalment és el tret de sortida, doncs volem començar per tot l'alt, no? de donar aquesta empenta d'energia perquè la gent doncs, gaudeixi de la festa major que aquí a Tarragona es viu molt. No? Uh-huh. I clar, doncs, aquest any, bueno, doncs, pensant diferents repertoris, vam veure doncs, que volíem lligar doncs, aquests repertoris de diferents grups de parla catalana, no? tant d'aquí com del País Valencià, i per això vam buscar aquest fil conductor de grups més actuals, però també pensant una mica amb els que van crear doncs, les bases, no? de la defensa de la nostra llengua, doncs, cantant en català, com és el cas doncs, de Lluís Llach, de Raimon, no? I després doncs, tots aquests grups que alguns doncs, ja són més antics, com si diguéssim, per exemple, l'Accent Busto, que aquest any també estan d'aniversari, i altres doncs, més actuals. No?
0: No deu ser fàcil, no?, convertir aquestes músiques en repertori sinfònic?
2: Gens fàcil. És una de les coses més complicades poder trobar doncs, arranjaments, perquè, clar, evidentment no són obres originals per a banda, no? I és complicat poder trobar arranjaments. Alguns els fem nosaltres, altres els demanem a fer, altres els busquem, no? D'altres bandes doncs, que també hagin tocat aquest tipus de música per poder doncs, tindre aquests arranjaments i després doncs, moltes vegades hi posem la veu, no? Perquè, clar, aquestes són tot cançons cantades, no? I posem la veu, algú les canta i, clar, doncs, no és fàcil trobar aquest material.
0: Jordi, la banda Unió Musical de Tarragona també té una funció important de formar nous músics. Com treballeu per apropar la música als més joves?
2: Mira, nosaltres dins de la banda tenim diferents seccions, per dir-ho així. Tenim una escola de música i després doncs, tenim la secció de la banda infantil, que són doncs, els més petits que ja comencen a tocar en grup, perquè pensem doncs, que és una cosa molt important poder doncs, ja començar a tocar en grup des de petits. I després doncs, tenim la banda juvenil i després doncs, el que seria la banda simfònica. També tenim una big band que està formada per gent adulta, molts d'ells doncs, que han començat a estudiar música de més grans, no? I doncs també perquè puguin tocar en grup, doncs vam crear aquesta big band, no? Però

0: creiem que és molt important aquesta tasca educativa, sobretot de tocar en grup i de viure doncs, la música de banda des de ja des de ben jovenets, no? Per poder doncs, després doncs, anar fent, perquè després hi ha gent doncs, que continua a la millor doncs, més professional i altres que no, amb la seva vida, no? La banda, la riquesa d'això és que està formada per gent doncs, que té estudis, altres que no en tenen tants, gent més jove, gent més gran, i creiem doncs, que a part d'aquesta tasca educativa doncs, és aquesta part social que tenen les bandes, no?
1: I quanta gent la conformeu i quin moment viu actualment aquesta unió?
0: Doncs mira, nosaltres actualment la banda simfònica, com si diguéssim, té més de 100 músics en plantilla i després doncs, tenim una banda juvenil també amb uns 60 músics i pensem doncs, que és un bon moment actualment la banda perquè doncs, estem fent projectes molt interessants, no? Perquè no només és aquest concert de festa major amb temes doncs, més moderns, per dir-ho d'aquesta forma, sinó doncs, que també doncs, fa poc ens vam presentar amb un concurs, també fem repertori de banda original, col·laborem doncs, amb artistes com sopranos o altres instruments solistes, no? I creiem doncs, que és un bon moment perquè els músics, pensem que, clar, els músics que formen la banda venen perquè volen, no? Venen de forma doncs, desinteressada i venen doncs, a fer música, a passar bé aquella estona, doncs, aquella persona que està treballant 8 hores on sigui, no? I després doncs, té aquesta estona d'esbarjo, puguem fer música amb la màxima qualitat possible. I doncs pensem doncs que això s'ha de donar molt de valor, no? Tota aquesta gent que ve cada setmana a assajar per poder doncs mostrar la feina a la ciutat de Tarragona o altres indrets, doncs això li donem molt de valor nosaltres.
1: I tant. I què està significant per als músics de la banda actuar, poder actuar en un escenari tan emblemàtic com el Camp de Mart i donar el tret de sortida a Santa Tecla?
0: Doncs mira, segurament si parlessis amb ells te dirien que, bueno, que és una passada, diguem-ho així, no? Veure com el públic reacciona perquè la gent de Tarragona té moltes ganes de festa major i està esperant qualsevol excusa, no? Doncs per passar-s'ho bé. I la veritat és que aquest concert la gent reacciona, bueno, explotant, no? Quan comencem a tocar i per, clar, el músic està a l'escenari. Bueno, clar, veure això, 1.700 persones allí, doncs, donant-ho tot, no? La veritat és que això encoratja a fer molts projectes i a tirar endavant perquè és molt emocionant.
1: I tant. La banda Unió Musical de Tarragona donarà el tret de sortida als concerts de Santa Tecla amb un espectacle simfònic inèdit. Serà dissabte a les 22 al Camp de Mart i diem inèdit perquè aquestes versions de La Fúmiga, Obrint Pas, Oques Grasses, no en tenim cap. Per tant, no hi ha una gravació prèvia.
0: No, no,
1: I
0: no.
1: nosaltres ens hauria agradat posar-la per acabar, però això demostra exactament el repte, no? I el que és aquest concepte d'inèdit que dèiem. I ens
0: Exacte.
1: acabarem, però, amb la marxa de Santa Tecla, tocada per la vostra banda, no? Que també fa molta festa. Tu?
0: Sí. La Marxa de Santa Tecla és un moment molt emotiu, no?, dins de les festes perquè és el dia 23 de setembre, que és el dia de Santa Tecla, que és el moment que surt la relíquia de Santa Tecla per la porta de la catedral. I la veritat és que és un moment molt, molt emocionant, no?
1: El braç incorrupte.
0: Sí, exacte.
1: Molt interessant, també. Doncs tanca tu el programa, Jordi. Adreça't a la gent perquè vinguin aquestes entrades que queden.
0: Sí, també volia afegir doncs, que tindrem la col·laboració del Guillem Cardona, que ell és el que posarà la veu, però també el Guillem destaca perquè és un beatboxer molt important aquí a Catalunya i al món, perquè ha guanyat molts concursos, i posarà la veu i a més farà molts efectes de beatbox, de loops, i crec que això li donarà un toc de qualitat i una cosa diferent que la gent no està acostumada i que crec que val molt la pena poder escoltar-ho i assajar amb ell, i la veritat és que la gent crec que no s'ho pot imaginar, lo xulo que pot quedar aquesta combinació de la banda amb el beatbox, amb els loops, amb cantant, i jo animo doncs, a tothom a que vingui a escoltar aquest concert que ho gaudirà
1: Et
0: moltíssim.
1: noto una veu jove, Jordi. Què estàs, sobre els 40?
0: Doncs no, estic quasi als 50.
1: Doncs mira,
0: Però
1: escolta,
0: gràcies,
1: tens
0: moltes
1: una veu,
0: gràcies.
1: noto una veu jove. Jordi
0: Doncs...
1: Massip, director de la banda Unió Musical de Tarragona. Gràcies i enhorabona pel repte i que sigui tot un èxit.
0: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies per la difusió.
1: I a
0: Gràcies.
1: tota l'estimada audiència, us esperem demà, demà dimecres. Demà dimecres és que millor no diguem res. Escoltem Marxa de Santa Tecla.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. El pianista brasiler Antoni Adolfo, tot un veterà de la samba jazz, ens acompanya avui a la sessió del seu àlbum Balaios, que pren el nom dels cistells que les dones afrobrasileres han utilitzat durant segles per transportar coses damunt del cap, és la música amb la qual començarem. Un àlbum en el qual, com en els cistells tradicionals, s'hi han disposat amb cura les cançons que transporten fins a nosaltres. Benvinguts.

Doncs les samba-jazz del pianista Antonio Adolfo i de la seva Big Band. Adolfo, que ha estat col·laborador d'Eli Regina, Milton Nascimento, Carlos Lira, Sergio Méndez i autor també d'una extensíssima discografia amb música pròpia. De l'àlbum més recent, del Balaios, era aquest Viatge a l'interior, un àlbum en el qual també hi trobem aquesta altra balada, Clàudia.

El guitarrista Tom Rothell l'ha convidat per cantar la balada Clàudia, una composició antiga d'Antonio Adolfo, la va estrenar l'any 69, que el músic brasilià ha tornat a gravar aquest 2026 amb la seva Big Band. Antonio Adolfo, que també ha rescatat del seu arxiu aquest altre tema, Samba Layo, per fer-ne la versió orquestral.

La secció rítmica de la Big Band d'Antonio Adolfo, encapçalada pel bateria Rafael Barata, impulsant aquesta versió orquestral de Sambalayo, una cançó que Antonio Adolfo havia estrenat amb la seva banda a finals dels 80s.

Seguim avui amb la música del pianista Antonio Adolfo. El sentíem ara amb el seu sextet tocant la Floresta Azul, un dels temes que va escriure a ritme de toada, d'aquest estil provinent de la música folk de l'Amazònia Central.

Exploracions d'Antonio Adolfo a partir de les riques harmonies del Naïma de John Coltrane, amb les aportacions dels també brasilers Leo Amuedo i Claudio Spivak a les guitarres, Marcelo Martins a la flauta, Jorge Helder al contrabaix i Rafael Barata a la bateria i percussions. La banda d'Adolfo que visiten aquesta altra proposta, la música de Cole Porter.

Love Call Porter de l'Antonio Adolfo Big Band amb el pianista brasiler signant els arranjaments de la música de Cole Porter i reverenciant-lo en versions com aquesta d'I've Got You Under My Skin.

Teletema, composició original d'Antonio Adolfo, pensada per al seu octet, i integrant-hi els diversos estils que cohabiten a la música del Brasil: la samba, el baião, la bossa, el partido alto, quadrilla, toada, calango, maracatu.

Doncs Zambombay era el títol d'aquesta composició del pianista Antonio Adolfo, una altra de les seves integracions de la música popular del Brasil amb el llenguatge jazzístic a partir de la bossa nova, d'aquest moviment musical que va atraure dotzenes de compositors, cantants i instrumentistes per crear un dels estils més influents de la segona meitat del segle XX. Adolfo, que havia començat la seva carrera en plena efervescència de la bossa nova, li retia homenatge al treball Bossa 65, celebrant justament aquest 65è aniversari de les publicacions fundacionals del gènere creat per Antonio Carlos Jobim, João Gilberto i Vinícius de Moraes, i de compositors com Carlos Lira i Roberto Menescal, autor d'aquesta cançó, Nós e Omar.

Nos e Omar, homenatge d'Antonio Adolfo i la seva Big Band a la primera generació de la Bossa Nova. És una cançó de Roberto Menescal estrenada el 1964. Marxarem amb Bisao, una cançó estrenada en aquest cas l'any 68 en plena dictadura militar al Brasil. Ens sentim la versió instrumental que d'alguna manera recrea la lletra que parla de la mort de l'amor i de la terra convertint-se en un mar de sang i dolor. Lletra tràgica, doncs, la d'aquestes visions que tanquen la sessió d'avui. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

I ara la sonata per violí i piano en mi bemoll major opus 18 de Richard Strauss ens l'oferiran la violinista Anna Kiko Myers i el pianista Juan de Silva.

0: Acabem de sentir la sonata per violí i piano, opus 18 de Richard Strauss, interpretada per la violinista Anakiko Myers i el pianista Juan de Silva.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A continuació podrem sentir el triple concert per a violí, violoncel i piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven, una obra de l'any 1807 que el compositor va dedicar al príncep Lobkowitz. En sentim la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, Yo-Yo Ma, violoncel, Mark Celster, piano i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: S'acaba aquí el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, Yo-Yo Ma, violoncel i Mark Zelste, piano, amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i sota la direcció de Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.

Continuarem amb música coral d'Eric Whitacre amb el seu Aleluia, que ens ofereixen els Eric Whitacre Singers sota direcció del mateix Eric Whitacre.

0: Era l'Aleluia d'Eric Whitaker en la versió dels Eric Whitaker Singers sota la direcció del mateix compositor.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Sentim a continuació l'obertura de la Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia que dirigeix Keith Buckles.

0: S'acaba aquí l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Malàisia dirigida per Keith Buckles.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit sentim el quartet Henschel interpretant el quartet de corda número 1, opus 12, de Felix Mendelssohn.

0: Era el quartet de corda número 1 opus 12 de Félix Mendelssohn en la versió del quartet Henschel.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una peça de Carlo Gesualdo. Sentirem el Miserere a 6 veus que forma part del recull de responsoris publicat l'any 1611. Ens acompanya el vocal consort Berlín que dirigeix James Wood.